0: Doncs una setmana més, tenim moltes ganes de saber, d'aprendre, de veure què està passant en el món de la tecnologia, en el món geek, el món freak, el món gamer i tots aquests mons que tenen a veure amb lo digital. I això ho fem totes les setmanes amb el Dani Martín, Corso 89!
1: Bravo!
0: Sí, senyor! Sí, senyor! A veure, Dani, per on comencem? Què ens pots explicar? A veure.
1: Que l'espanyol s'ha salvat. Ja
0: això és veritat, eh?
1: Cierra la paradita.
0: Això és veritat, eh? Això és veritat. Això sí que ho teniu. I, en canvi, la gent del Mallorca, que estava a la mar de tranquil·la, ara de cop i volta se li ha complicat tot, eh? Vull dir que quan tens una... Perquè després no diguin que la vida no són ratxes, eh?
1: Vaja.
0: Però total, eh? De dir, com pot ser això, no?
1: De...
0: Sí, sí.
1: Pero bueno, nada, ya está, ya duermo tranquilo.
0: Totalmente. Ya.

en aquesta franja d'edat, no? Possiblement. També et dic que pel baby boom també és normal que ara hi hagi més gent que mai de 60s. Per tant, ja

Estàs escoltant un recull dels millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Bien.
1: No, ella son pelis muy, muy taquilleras. Y él, bueno, estuvo en alguna cosa, esta nueva versión de Twisters, que funcionó un poco mejor y tal, pero luego ha hecho pelis que están pasando bastante desapercibidas. Y esta que es absolutamente un proyecto en torno a él, fíjate, no ha llamado especialmente la atención.
0: Fixa't, Pablo, que era el 40 aniversari de Top Gun,
1: Sí.
0: i clar, estem parlant de que la, diguem-ne, reestrena de Top Gun i la Top Gun Maverick van debutar o van estar en el 13è i 14è lloc, fent 90.000 i 158.000, que podríem dir, bueno, bé, malament, bah, però clar, comparat amb lo del Senyor de los Anillos, és com una cosa totalment al·lucinant.
1: Sí, pero alucinante a más no poder, realmente.
0: I em crida molt l'atenció també, perquè crec que demostra també què passa amb el cinema, i és un debat que crec que algun dia hauríem de tenir, de com pel·lícules que se'n parla molt, perquè, doncs, perquè li agraden a algú, perquè tenen el seu punt, perquè estan fetes molt de forma, digue-li, artesanal o de forma molt local, després la repercussió real que tenen. I, per exemple, parlo de pel·lícules com Un hijo, que s'estrena en un 19è lloc amb 28.000, o Pizza Movies, que s'estrena en un 20è lloc amb 27.000 euros, quan ha sortit a la ventana, quan ha sortit a tot arreu. I jo dic, aquestes pel·lícules, per millor o pitjor que estiguin fetes, són molt deficitàries, Pablo.
1: Sí, y además te doy la razón a la hora o sea, me parece un apunte muy brillante esto, porque muchos caemos, en esta creencia de que el hecho de que tú tengas una promoción más o menos brillante, estés en los medios, aparezcas mencionado en muchos espacios, como que lo relacionamos a que eso ya te va a catapultar al éxito, ¿no? Yo cuando veo, pues eso, que empiezan a machacar con alguna cosa, dices, buah, esto lo petará. Y es verdad que en ocasiones ni de lejos, o sea, no es que lo petes, es que ni te acercas. En los dos casos que has mencionado, bueno, yo creo que es clarísimo que además son películas que ya han tocado techo, nada más arrancar, y el techo es muy bajito.
0: El techo es muy bajito.
1: Entonces, ahí ni siquiera tienes la esperanza de decir, bueno, no, esto con el boca a oreja. No, no, perdona, es que si ya de entrada no estás ni siquiera en el top 10, ya te digo yo que ni boca a oreja. O sea, porque no va a haber ni boca ni oreja.
0: Es que es así.
1: No, no, no te comes un colín. ¿Y por qué entonces unas veces sí, otras no? Es difícil, porque ni siquiera puedes recurrir a un argumento que sería más o menos tranquilizador, de decir, no, bueno, funcionan porque si luego la peli no vale nada, la gente no entra. No, no, es que a veces estas promociones
0: Está
1: son
0: claro.
1: con pelis que no valen nada y las pelis arrasan, ¿no? O sea, no es exactamente un criterio de calidad. No lo sé, yo no sé exactamente
0: Però t'ho dic
1: explicar
0: perquè,
1: por
0: clar,
1: qué.
0: per exemple, aquí que admirem a la Judit Martín, el premi, el tòtem de la comèdia, però clar, vull dir, pots entendre que aquí a Catalunya és molt coneguda, potser la resta d'Espanya tant, tot i que cada cop es coneix més, però clar, Berto Romero, vull dir que són gent que dius, home, si t'agrada la comèdia, aniràs a veure aquesta pel·lícula. Bueno, doncs, aquestes dades, és que, a veure, és carne de filming, que dic jo.
1: Sí, totalmente. Sí.
0: I és que són xifres. Com es pot portar un pressupost d'una pel·lícula que en la seva estrena, ja et dic, parlant de tot, vull dir, parlo d'aquesta perquè li tinc el seguiment perquè estava la Judit, però vull dir, com pressupostàriament pots dir que la setmana d'estrena, que a més feien passes amb els protagonistes, amb el Carlo Padial, amb tota la Desiree, amb tota la gent, i fa 27.000 al cinema. Parlem-ne, sense subvenció, en molts casos, no és viable. I això és un debat que
1: Sí,
0: aquí no tindrem, però que deixo anar, perquè és que és així.
1: y es sorprendente, como que es sorprendente el hecho de que a mí es otro tema, no tiene nada que ver, pero bueno, bueno, sí tiene un cierto vínculo de que haya personas, como es el caso de Carlo Padial, el cineasta, que realmente sus pelis no son

Estàs escoltant un recull dels millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Avui ens visita un home que ha fet de tot com a actor. De fet, un dels nostres propòsits avui serà saber si encara té algun somni per complir, que és el fil d'aquest programa d'avui, ja sabeu que és la pregunta del dia. Els deia això perquè contem 42 llargmetratges a la seva carrera, als quals hi hem de sumar 29 curtmetratges, per tant, 71 pel·lícules en total. I només té 68 anys, així que ha anat per feina, Robert.
1: Bé, és que ho ha anat per feina, ho ha hagut de pencar moltíssim.
0: Alguna
1: per tirar
0: cosa
1: endavant.
0: Se'ns escapa.
1: Sí, perquè no ha pogut rebutjar massa papers. Aquestes 71 pel·lícules hi hem de sumar, atenció, Míriam, 81 sèries de televisió, en diferents papers, sí, però ha participat en 81. Ell ha estat Arturo de la Palma a Mar en Tiempos Revueltos, Jaime Alday a Acacias 38 o Gonzalo Alvarado a El Tiempo entre Costuras. Ha estat ambaixador, advocat, doctor, mossèn, polític, fiscal, inspector i fins i tot periodista. Per tant, avui m'atreveixo a dir que, ara sí que sí, tenim amb nosaltres l'home de les mil cares, però que en realitat només en té una quan es diu...
0: Carlos Olaya, què tal? Molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Un plaer ser aquí amb vosaltres.
0: Un plaer per nosaltres tenir-te aquí avui al programa. Carlos Olaya és un dels actors més prolífics que tenim al país, però és que quan hem començat a repassar tot el que ens has fet, ens hem preguntat com? 68 anys, com? T'ha donat temps a tot?
2: Bueno, i perquè vaig començar amb aquesta professió...
1: No. Espera, ara ho explicarem, això.
2: Als 45.
0: Com?
1: Sí, ara ho expliquem. Sí.
0: De veritat? Encara, no. Encara més mèrit,
2: no,
0: eh?
2: No. Hi ha una cosa que és lamentable, però que és la realitat. Soc un afortunat perquè aquesta és la professió més masclista que hi ha. I tots els papers de gent més gran de 50 anys gairebé estan escrits per homes.

0: interessant, això.
1: I això és terrible, perquè, perquè és la realitat. I jo et diria que de totes aquestes sèries i pel·lícules per les que he passat, el 95% no era imprescindible que fos un home qui fes aquell paper, però estava escrit per un home. Mm-hmm. Aquest és el problema, no?
0: Això és molt interessant, eh? Bé, tot això que hem explicat, ara ho anirem repassant. Mm. També hem de dir que en Carlos és escriptor. Té 8 llibres publicats. Sí, sí, 8 llibres. De fet, comença el seu camí com a actor, podríem dir, provant sort amb les lletres. Aquest barceloní, com no, ha trepitjat molts teatres perquè li comptem 12 obres, bé com a actor, bé com a director. Però ara ve el redoble de tambores, Míriam. En Carlos no va començar la seva vida laboral dedicant-se a l'actuació. No. Es va llicenciar al Col·legi Universitari d'Estudis Financers de Madrid i va fer carrera professional en aquell àmbit, vivint en diferents ciutats d'Espanya i del món. Va ser director d'un banc, precisament estranger, a Catalunya. I també va dirigir una de les principals empreses constructores nacionals a la zona de Catalunya, Llevant i Balears. Ah, i ha estat consultor. Però l'any 1992, l'any de l'Olimpíada de la seva ciutat, l'any de l'obertura al mar, ell va decidir canviar de vaixell, emprendre un nou rumb i provar sort amb la literatura.

0: Home, aventures n'has tingut moltes, Carlos, ara en comentarem algunes, però també m'agradaria saber si alguna vegada aquest vaixell ha patit les inclemències d'alguna d'aquestes tempestes que et deixen a la deriva.
1: Clar que sí, però això forma part de la vida. I és una de les coses que a l'obra de teatre que estem fent ara es diu. El personatge de Lola Herrera diu en un moment donat, no tienes que avergonzarte del dolor, forma part de la vida, i és el que ens hace ser lo que somos.
0: Totalment.
1: Jo crec que és una realitat increïble, però és veritat.
0: Sí, sí, no es pot dir més.
1: Un model de vida.
2: El dolor et marca, però també et fa ser qui ets, no? I et fa resistir en el camí de la vida.
1: Claríssim.
2: Dèiem que has estat moltes coses fent teatre, televisió i cinema, amb fiscal, mossèn, periodista, metge, tots els oficis, eh? Però de tots aquests que has fet, quin et crida més l'atenció? És a dir, si ara t'haguessis de dedicar encara a una altra cosa, què faries?
1: Encara una altra cosa? Hi ha tantes coses per fer. Sí, tens que reconvertir i que renéixer a la teva vida totes les vegades que puguis. No? I el viatge és l'important. La Ítaca, que diu el Lluís Llach, està allà, sí, però no importa arribar o no. L'important és el que estàs fent en el camí i les persones que et trobes i tot el que vius. No?
0: Carlos Olaya avui ve a parlar-nos del personatge al qual dona vida ara sobre les taules del teatre. Que a més, li ha permès tornar a la seva ciutat a rebre l'escalf del públic català. Ell interpreta el pastor Màrius Baylevel a l'obra de teatre Camino a la Meca.
2: És una obra de teatre que està al Teatre Goya de Barcelona i a la que encara li queden uns dies, fins diumenge. El personatge d'en Carlos, en Màrius, és un pastor, per tant és un representant de la religió i del conservadorisme. Sobre les taules del teatre comparteix escena amb Natàlia Dicenta i amb, com ja ens deia, Lola Herrera, que és la protagonista. Ella dona vida a Helen Martins, una dona vídua obsessionada amb la seva obra escultòrica, el seu somni, que és la creació d'un jardí d'escultures orientades cap a la Meca. Tot això s'entrecreua amb les seves relacions difícils amb la comunitat en la qual viu, el 1974, en ple apartheid. L'obra se situa en un poble petit i remot de Sud-àfrica. Aquesta és una història inspirada en una dona que es va rebel·lar contra tots els estaments de l'època. La trama es desenvolupa aquest petit i remot poble de Sud-àfrica, el 1974, perdó, i la protagonista, ella, envia una carta a Elsa Barlow.
3: ¿Usted recuerda lo que me dice en esa carta?
4: Mi querida Elsie, es la cuarta carta que te escribo y aún no tengo respuesta. Esta es sin duda la noche más oscura de mi alma.
3: Just the way you look tonight. Es una visita corta. Solo puedo quedarme esta noche.
5: Venga, cuénteme. ¡Cuénteme!
6: Pero yo no he hablado con nadie.
3: Pero contó a mí, Helen. A mí me lo escribió.

0: ¡Es
1: verdad! Había conseguido emocionarte.
2: ¡Cuánta confianza!
1: ¡Cuánta fe me diste aquel día!
3: ¿Quieres un... Aquesta és la relació que va passant entre elles dues i aquí intervé el nostre protagonista d'avui. Elsa Barlow és aquesta jove professora d'anglès, amiga, confident, suport emocional de la protagonista, de la Miss Helen, que és aquesta anciana escultora sud-africana que lluita per la seva llibertat creativa i la seva autonomia durant l'època de l'apartheid. I és aquí on Marius Belibel, aquest pastor, intervé, no?
4: Sí, és una comunitat petita, marcada per una tradició religiosa de la... Església holandesa reformada, una cosa d'aquestes que et pots imaginar, evangélicos perdidos, no? I aleshores, clar, és una societat molt freda, molt tancada, que això de que una dona, i a la seva edat, sigui un crit de llibertat, és un perill per la societat aquesta. I jo, com a representant de la societat, el pastor d'aquesta comunitat, clar, estic molt preocupat amb això, no? I tractem de reconduir-la, no? Però és un crit de llibertat, aquesta obra. És el que la Lora sempre diu, jo he estat buscant un paper per una dona de la meva edat capaç de cridar llibertat amb un missatge d'esperança, no? I tots els que trobava eren molt tristos, no? I en canvi en aquesta, la veritat és que la Lora està increïble i en un moment o un altre de l'obra tothom es pot sentir identificat amb el que li passa a ella o a la seva amiga, que també va existir, el personatge que fa la Natàlia, i el pastor també va existir. No? I no hi ha bons i dolents, tenim els claroscurs tots. No? I hi ha una lectura de l'obra que a mi m'agrada molt, i és que jo represento la religió formal i ella la espiritualitat a través de la creació, de l'art, la creativitat i la llibertat, no? I em recorda sempre la frase del David Bowie que deia: la religió és per a les persones que tenen miedo de l'infern, la espiritualitat per a los que ja hemos estado en el infierno. I em sembla una frase fantàstica i és el resum d'aquesta obra, no? És un crit de llibertat, que les dones i els homes, però sobretot les dones, puguin prendre les decisions que vulguin en qualsevol moment de la seva vida.
5: Una obra que es situa al 1974, però que està totalment d'actualitat, perquè crec que encara les dones no hem aconseguit aquesta llibertat que busca la Lola.
4: Exacte,
5: no?
4: Exacte. No, és un drama, però és això, una realitat que tenim que combatir nosaltres. No podem mirar una altra banda, no? I a mi em preocupa molt quan sents aquestes estadístiques de que els nois joves, no?, estan, que senten que el feminisme és una amenaça.
5: Fent passes cap enrere, eh?
4: Però és que, gilipolles, que és tu futuro.
5: Totalment.
4: Aquest món serà feminista o no serà. És que hi ha una falta de visió i de bueno, jo diria d'intel·ligència.
3: És tan important que ho digui un home de 68
5: anys, això? Mira, se m'està posant la pell de gallina.
3: És tan important?
4: És així. Mira, el 12 de juny arribarà als cinemes...
3: L'aniversari de la Míriam.
4: Sí? Ah, mira que bé. Sí. Doncs tens que anar al cinema aquest dia.
5: A celebrar-ho allà.
4: Estrenarem una pel·lícula que es diu Un hombre de verdad, sí, de Eliteo Pedregal. Precisament treballo amb la Natàlia. I el meu personatge és un neurocirurgià, ja s'ha jubilat, el tio, tal, que ha estat educat en un món molt masclista. I a ella li anava bé, això, no? La família, tal, no sé què, la seva dona... ¿Cómo quieres el gin tonic, cariño? En aquest plan, no? I clar, mor la seva dona i aquest tio que no havia tenido que freir un huevo en su vida,
3: un inútil, es troba
4: que tinc que adaptar-me a aquest món, no? I entra la seva filla, que és l'Olivia Molina, una veïna, la Rosario Pardo, una dona cubana que ve a ajudar a la casa i tal, i la Natàlia el deconstrueixen, no? I és fantàstic el procés de deconstrucció d'aquest masclista en un home normal, i per això es diu la pel·lícula Un hombre de verdad. És una dramèdia, drama i comèdia, és molt divertida, però amb un sentit molt important de lo que està plantejant.
3: En Carlos Olalla és un home que a tots els llums, ja ho està demostrant, és un home compromès amb, no sé si les causes perdudes, però les causes justes.
4: Tant se val que siguin perdudes o no, l'important és lluitar-les. Jo sóc anarquista, ja sé que mai veuré el món que jo tinc al cap, però potser ho aproparé una miqueta als meus fills i als meus nets.
5: Bueno, i amb obres com aquesta que esteu representant ara, doncs és el vostre gra de sorra importantíssim.
4: Quin és el paper de l'artista en un món com aquest, si no es pren de partit?

0: Totalmente.
1: Hice preguntas. Yo cuando digo, no, es que tenemos que separar la política del deporte, de no sé, viva la Lamine Yamal, Free Palestine, clar que sí, és importantíssim que referents així donin el que et passa endavant. No?
2: Però és que, a més, jo sento insistir en un argument que insisteixo moltes vegades. Quan la gent diu, no politicéis les coses, i dius, però si tot és política en la vida, todo, hasta comer, tirar la basura, ir en cotxe o en bici, és política.
1: Jo sempre explico que hoy hasta comprarte unos calzoncillos es política.
2: Claro.
1: Si los compras en el Corte Inglés, favoreces un modelo de sociedad. Si los compras hechos en China, un modelo de esclavitud. Si los compras hechos en la India, esclavitud infantil. Si los compras de marca, a lo mejor evasión fiscal. Coño, es que hasta eso es un acto político.
2: Claro.
1: Tú estás favoreciendo un modelo de sociedad u otro. Y cuando digas, no, no, la política no. Yo recuerdo que no se quiera. Y había una parábola de no, yo paso de política, soy un pasota. Y la verdad es que es terrible, porque ho portaven de bandera y la paraula pasota no és només que la contracció de dues paraules, passivo e idiota. És així, no?
0: Tornem a aquesta obra, aquesta escultora incompresa, transformat a través del seu art una vida mediocre i opressiva en un cant d'esperança. Un ésser que persegueix el desig, la llum de la inspiració que no correspon a cap edat ni a cap generació, per tant, que somia i que ho fa fins l'últim minut. I precisament avui és la nostra pregunta del dia. Quins són els somnis que encara ens queden per complir? Així que trasllado aquesta pregunta, Carlos. Quin és el somni que t'agradaria veure fet realitat abans de morir?
1: Un món millor, un món on la igualtat sigui una realitat, on no hi hagi diferències de raça, de gènere, de creences, i on tothom tingui oportunitat de ser qui vol ser, no?
0: Ostres,
2: l'utopia.
0: Utopia total, perquè...
1: Bueno,
2: sí. Això és un somiador. Sí, un somiador al final no deixa de ser una persona que sap que hi ha coses inabastables, però que li agradaria que passessin.
1: Però que avorrida seria la vida sense somnis,
2: sí,
1: no?
2: Sí, que maco.
0: El problema és que hi ha moltes persones que posen pals a les rodes, molts passotes, per no dir una altra
1: perquè
0: paraula.
1: Perquè tenen por de la llibertat, aquest és el tema.
0: Totalment.
1: I en un món com aquest tenim que tenia el valor de ser lliures.
0: Totalment.
2: I parlàvem de la llibertat amb en Luis Piedrahita, que ve aquest cap de setmana a Barcelona, compartiu aquí unes hores, i també parla sobre la llibertat i deia que se ha manoseado este concepto.
1: No, bueno, és que es van apropiar de la bandera. Jo veig la bandera, aquests colors, i a mi em recorda el Franco, no? Però bueno, però és que també s'han apropiat de la paraula llibertat, i no només això, també de la paraula anarquia. Què són els milers aquests parlant d'anarcoliberalisme? Però què dius? L'anarquia no té res a veure amb això. Tu el que estàs defensant és la propietat privada. I l'anarquia el que planteja és que no existeix la propietat privada. No? O sigui, és que és absurd. Manipulen tot. Ho manipulen tot. I la gent, que li falta una base, i a més, amb la velocitat que es transmet la informació avui, no té temps ni d'analitzar-la, no té opinió pròpia. Només diu el que més li han cridat o el que li han repetit més vegades.
0: Què espereu de la gent quan surti a veure l'obra?
1: Surten molt emocionats i ens agraeixen que hem posat un mirall davant d'ells i en algun moment o altre de l'obra s'han identificat amb qualsevol dels tres personatges.
2: Permetem que et digui, perdona'm, Carlos, emocionades, suposo, perquè d'homes a les obres de teatre ben pocs.
1: Com tot el tema cultural.
2: La cultura la sostenen les dones.
1: Per suposat, els homes jo no sé el que fan. La Núria Espert fa anys havia anat a una gira al Japó i quan van obrir les llums i va sortir a saludar va dir, no havia ni un sol home en la platea.
0: Quina llàstima.
1: Només dones. Els tios estarien jugant al golf o al karaoke, però...
2: Jo he vist tios, homes al teatre amb l'auricular i la ràdio posada pel futbol. Jo això ho he vist. Ho he escoltat al costat, de fet.
1: I així funciona aquest món, clar. Aquest món, jo recordo que parlava amb Federico Mayor Zaragoza, que era molt amic de Nelson Mandela, i recordava una conversa amb ell. I li va dir, un dia que estava una miqueta baixet, li va dir, senyor Mandela, ¿vostè cree que este mundo tendrá solución? I li va contestar, claro que sí, Federico, tú y yo no la veremos, porque ya somos muy mayores, pero la tendrá el día que la mujer tenga el poder. Porque las mujeres raramente usan la violencia para resolver un problema. Los hombres raramente podemos resolver un problema sin la violencia y nunca los resolvemos.
2: Mira, diumenge és el dia de la dona per la resolució de conflictes, per la dona per la pau.
1: Mira,
2: i

0: aquest dia vol reflectir el paper de la dona com a mediadora a la societat.
1: Clar que sí.
2: Anirien les coses molt, molt millor, això està, estem segurs. Parlem d'una dona, de Lola Herrera, com és treballar amb ella?
1: És un rei.

0: espectador o espectadora pogués estar a l'escenari en aquell moment, no? Perquè és una experiència increïble. Són tan generoses que és, i més a més dirigits per al Claudio Tolcachir, que per mi és un geni, és una persona amb una sensibilitat i un talent, però bueno, increïble. La Lola portava anys volent treballar amb el Claudio Tolcachir i la Natàlia va fer un curs amb ell quan ell va arribar a Espanya amb Timbre 4.
1: És argentí.
0: Sí, l'escola que ell té a Madrid i tal. I, bueno, es va donar la benentesa de que, venga, vamos a ir en este proyecto.
2: Qué bo.
0: I a mi em va sorprendre perquè no em va fer càsting ni res. Jo no els coneixia. Coneixia la Lola de un acte polític o qualsevol cosa, no? Però em van trucar i, oye, ¿cómo estás de fecha? Bien. Es un proyecto de teatro con Lola y Natalia, dirigido por Tolcachir. Muy bien.
2: Se me acaba de vaciar la agenda.
0: I ja està. Fins i tot vaig signar el contracte sense cap assaig. No càsting, cap assaig. I clar, va ser una responsabilitat que vaig dir, ostres, si creen tanto en mi, voy a tener que dar todo lo que llevo dentro y más. ¿No? I feliç, feliç. De veritat, és l'experiència més maca que m'ha regalat aquesta professió.
2: I un regal que vosaltres feu al vostre públic, Carlos Olaya, de veritat, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i que vagi molt bé el que us resta al Teatre Goya de Barcelona amb aquest Camino a la Meca. Que vagi molt bé.
0: I a veure si podeu venir.
2: I tant, desitjant.
0: M'agradaria molt, clar que sí.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
4: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: Recorda els millors convidats que han passat per la ciutat. A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Doncs temps ara pel Ciutat Solidària, temps per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que porta a terme. Avui coneixem l'Associació d'Usuaris de Gossos Pigall de Catalunya.
2: Aquesta entitat agrupa usuaris de gossos pigall d'arreu de Catalunya per defensar els seus drets i interessos. També fa una gran tasca de divulgació i vetlla per la seguretat i el benestar dels gossos pigall.
1: Doncs per conèixer aquesta Associació d'Usuaris de Gossos Pigall de Catalunya, ens acompanyen aquí a l'estudi la seva presidenta, la Tina Gómez. Què tal, Tina? Molt bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Bon dia a tothom.
1: I també tenim amb nosaltres la vocal de l'entitat, que és l'Escarlata Sant Martín. Què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia. Moltes gràcies.
1: I que a més veniu molt ben acompanyades totes dues amb els vostres gossos pigall, no?
2: Jo m'he enamorat ja, eh?
1: Home, a tu que t'agraden tant els gossos. A veure, expliqueu-nos, Tina, per exemple, tu, com i quan va néixer l'entitat?
3: Bueno, l'entitat...

0: entitat va néixer, de fet som l'entitat més antiga de tot l'estat.
1: Vaja.
0: Sí, ja portem, el novembre farem 44 anys, darrere nostre han vingut, em sembla que són 10, i va néixer, doncs, per mira, jo em vaig enterar ben bé del seu origen fa uns 4 anys, quan van fer el 40è aniversari, perquè el fill del fundador, sí, no, per dir-ho d'alguna manera, sí, ens ho va explicar, va dir que van fer un event, i va estar explicant com va sortir la idea, perquè es veu que hi havia algun familiar ingressat a un hospital, i van anar a veure'l, portaven el gos i van tindre que deixar el gos dins del cotxe, i el pobret gos va morir asfixiat, de temps, la durada que van estar allà i tal, i el gos va morir. I llavors el seu amo, que era el Jordi Mas, sí, que era el senyor, o sigui, el pare de que ens ho va explicar,
1: sí,
0: doncs va decidir, junts amb d'altres companys, d'intentar fer una llei i una associació, primer una associació, després la llei, que va vindre després, perquè els gossos poguessin entrar arreu. I bueno, i portem pues, un munt d'anys, com ja sabeu,
1: fins lluitant. Fins aleshores, perdona Tina, fins sí, aleshores els gossos pigall no podien entrar a tot arreu?
0: No, i és ara i encara tenim problemes.
1: Ostres, què dius?
0: Sí, sí. Ara, a veure, la llei ens empara.
1: Sí.
0: I els gossos poden entrar a tot arreu, excepte a un quiròfan, com és obvi, no? Perquè el quiròfan només entra al cas d'operar.
1: Sí.
0: I a les cuines dels restaurants, que òbviament tampoc entrem nosaltres, exacte, perquè tu vas a dinar, sí, no vas a,
1: usuari,
0: a rentar, sí, plats, sí, no? A la cuina.
1: Clar.
0: Llavors, però sí, o sigui, el dret d'entrar arreu el tenim per la llei. Però clar, sigui per desconeixement o per, no sé, o per raons que cadascú sap,
1: sí,
0: sí, pues a vegades pues t'hi trobes que arribes a un restaurant, per exemple, i et diuen el perro no puede entrar. Clar, què passa? Que si et diuen el perro no puede entrar, no estàs negant l'entrada al gos. Ens estàs negant l'entrada a nosaltres.
1: Clar.
0: Perquè si una persona va en cadira de rodes, no li diran la silla la deja usted a la puerta.
2: Ah, sí, sí. Sí, sí.
0: Llavors, la gent no entén que el gos forma part d'una unitat que som l'usuari, que posa el cervell i indica al gos el que ha de fer, per on ha d'anar, perquè tampoc tenen GPS, i el gos posa els ulls.
1: Clar.
0: Llavors, doncs, sempre estem en la cosa de que arribes a algun lloc i a veure què en trobo. Sempre és que anem amb el neguit.
1: Amb aquesta angoixa, no?
0: Sí.
1: Què passarà?
0: Em diran alguna cosa. I és curiós que els puestos que menys, jo per lo que veig, que menys problemes tenim, precisament són els hospitals. Que n'hi han hagut usuaris que li han posat hasta allà un llitet al gos, eh?
1: Mira.
0: O sigui que... I han vingut les infermeres, els metges de tot arreu a veure el gos. O sigui que, i dius, havent-hi més higiene, no?
1: Clar.
0: Podien dir, oh, és que el perro... Pues no, no. I potser entres en un bar que està tot ple de porqueria al terra i et diuen que no.
1: Mare
0: meva. Bueno, i amb això i amb els taxis també tenim molts problemes, eh? El tema del taxi és increïble. Sigui perquè hi ha molta gent de fora o i inclús gent d'aquí també, que diuen perro no.
1: I bueno, per no iniciar una baralla, imagino que...
0: No, és que de fet, el que hem de fer, si entrem a un puesto i ens diuen que no, el que fem és intentar explicar-li de pe a pa tota la història, no? Tots els
1: la
0: nostres
1: llei,
0: drets,
1: no?
0: La llei. Que continuen dient que no, doncs els hi demanem, sisplau, que vingui un superior, sigui el jefe o algú, sí, que... Bé. Si continuen dient que no, o inclús no volen cridar al jefe, doncs... pues el que hem de fer és cridar els Mossos,
1: trucar la policia,
0: posar omplir el full de reclamació,
1: sí,
0: i automàticament ficar a denunciar. Això és el que no volem. Però clar, el que no podem és

0: fer-ho passar, perquè després t'hi trobes
1: ja.
0: Que el que vingui darrere teu estarà igual.
2: Clar,
1: clar, clar, clar.
0: És molt angoixós de tenir que donar aquest pas. Però és que és el que toca.
2: Clar. I per això esteu vosaltres, Escarlata, tant tu com la Tina, a banda de membres de l'entitat, també sou usuàries de Gos Pigall. Quines necessitats té el vostre col·lectiu? Teniu els usuaris de Gossos Pigall?
3: Home, nosaltres una de les coses que sobretot més necessitem és que sobretot la gent entengui que som una unitat i que la gent bueno, ha d'entendre que on vaig jo va el gos. Llavors, sobretot, és poder donar la màxima difusió a aquesta informació, no? Perquè això és el que doncs, ens dona que, doncs, per exemple, a l'hora de pujar un avió, per exemple, doncs, que et permetin que el gos pugui estar còmode en aquell viatge, no? Que entenguin perfectament, doncs, en aquest cas, les companyies, que tu has de viatjar amb el teu gos i que tant l'usuari ha d'estar còmode com el gos, no? Això, per exemple, una de les altres coses doncs, que reclamem és que, per exemple, no sé, en la ciutat, tant pugui ser de Barcelona, Girona, qualsevol poble, que també puguem tenir espais de lleure perquè els nostres gossos puguin també gaudir-ne, perquè aviam, nosaltres...
2: Que també s'ho han de passar bé, no?
3: Vull dir, sí,
2: també
3: sí, de... sí, per descomptat. Això, és sí, que ells necessiten passar-s'ho bé. Llavors, doncs, de vegades doncs, ens agradaria que alguna institució o algú ens cedís a algun espai lliure, segur, perquè clar, jo sola, per exemple, amb un pipicant, jo no m'atreveixo a portar el gos. Primer perquè tinc por, a més són gossos que són molt, molt atractius i que no ha estat la primera vegada que algú s'ha emportat el teu gos. No?
1: Què dius?
3: O que t'hagis provat que en aquell pipicant que tu no ho saps, però hi hagi algun gos que no... tipus perillós o així i que et puguis fer mal, no? Llavors, doncs, de vegades doncs, sí que ens agradaria poder tenir algun espai lliure segur, no? Per exemple... Ara al juny, no, Tina? Sí, les activitats de platja sí. Que farem.
0: No, és el que fem, que nosaltres, com a associació, organitzem també sortides d'esbarjo per ells, ¿vale? Que no és per desmitificar allò de que el gos, que hi ha gent que pensa que sempre estan sotmesos a anar treballant. No, no, el gos, en tu, quan li treus a l'arnès, que és el seu uniforme de feina, el gos és un gol qualsevol. Llavors, què passa? Nosaltres organitzem sortides ara al juny, juliol i agost, amb l'Ajuntament hem col·laborat per fer sortides a la platja, ens tancant una platja durant un parell d'hores, només per nosaltres.
1: Molt bé.
0: Després, un cop al mes, intentem anar a Piera, és una residència canina que està allà a Piera, es diu Fongalí, que sí. ens cedeixen l'espai des de fa més de 30 anys. Ens trobem allà molt a gust, perquè els gossos estan allà en un recinte tancat que no tenen perill, i estan a la seva, fan el que volen. I després, també al setembre, anem aquí a la Roca del Vallès, a l'Aquapark.
1: Molt bé.
0: I allà tenen la piscina per ells.
1: S'ho passen bomba,
0: clar. I s'ho passen pipa, vamos.
3: Però sí, bueno, que ens agradaria una mica més.
0: Sí, clar.
3: Una miqueta més, algun espai més, perquè aviam, dues hores per ells, al mes, a veure, que puguem fer nosaltres amb plena autonomia. És a dir, si no, nosaltres el seu lleure l'hem de fer sempre amb algú que hi veu, amb algun voluntari, no? Doncs el cap de setmana sí que marxem molts a la muntanya, però sempre amb algú, no podem anar... nosaltres pel nostre compte, no? És a dir, que sempre hem de dependre d'algú que no està malament, però...
2: Que clar, un espai que us doti d'autonomia,
3: sí,
2: no?
3: Però... Sí, això sí que ens encantaria, no? Que ho poguéssim, tenir, no?
1: Home, i que s'ho guanyen els gossos, que...
0: Sí,
1: us fan la vida molt més fàcil, clar.
3: Sí, sí, no, a més, ells treballen millor.
1: Clar.
3: Ells, si tenim, els hi donem el lleure, ells treballen millor, no?
1: Totalment.
3: Per exemple, ara mateix... que hem vingut en metro i hem creuat la Rambla, per ells això és...
1: Un estrès,
3: és
1: estrès, no?
3: Brutal.
0: Sí,
3: brutal.
0: Perquè hi ha entre la gent, les tanques,
3: sí. Bueno,
0: les
3: i màquines... I que no... Si han vingut dos... Jo, per exemple, al Liceu, vale, però venir fins aquí, per exemple, jo és que no l'he creuat mai.
1: Clar.
3: Perquè normalment no és el teu...
1: Per ells també és desconeguda aquesta
3: sí,
1: zona.
3: Sí, evidentment.
1: I també és...
3: Gairebé no et pot guiar, vull dir...
0: Clar, el gos et posa els ulls, però si tu no saps on vols anar...
3: No, exacte.
0: A veure, buscarà coses que tu li diguis, però...
3: Sí. I després, diferent. Una altra cosa que estem demanant, que esperem que això surti aviat, és la llei per gossos pigall, però jubilats. És a dir, volem
1: això t'anava a preguntar, què passa amb ells després? No? Això també us deu preocupar.
0: Doncs mira, a veure, quan el gos es jubila, normalment ara està sobre els 12 anys, si està en plenes condicions, si no, doncs te'l jubilen abans. Uh-huh. T'adona, perquè aquests gossos són de la 11, ¿vale? Els nostres són de 11. Sí. Hi ha gent, usuaris que els tenen d'altres escoles de França o d'altres puestos, però els nostres són de la 11. Uh-huh. Nosaltres som usufructuaris, ¿vale? Ens fem càrrec del gos com si fos nostre, però no acaba de ser d'ells. Uh-huh. Llavors, quan arriba l'edat de la jubilació, t'adonen la possibilitat de quedar tu.
1: Sí.
0: Te'l quedes o el tornes a l'escola. Uh-huh. Claro, també depèn de cada situació de cada usuari, perquè hi ha gent que hi viu sola i no es pot fer càrrec, o potser apura per...
1: Clar.
0: Jo, per exemple, aquesta és la meva tercera gossa i les dues anteriors s'han quedat amb mi. I, clar, però jo estava amb el meu marit, si he de dir, per exemple, ja la meva segona gossa me la van donar, jo tenia 35 setmanes d'embaràs quan me la van donar, i jo me'n vaig juntar amb dues gosses i un bebè.
1: Mare meva!
0: De cop i volta, I cap problema, Cap problema. L'únic que, clar, llavors el meu marit sí que s'havia els primers mesos havia d'encarregar més de treure-les al carrer,
2: clar.
0: Ell, perquè, òbviament, jo tenia que estar més per la nena, no? Uh-huh. Però si tens la possibilitat de quedar-t'ho, jo és que...
2: Ni et penses deixar-la
0: ni se'n passa,
2: no?
0: Ni se'n passa.
1: És que ha de ser complicadíssim, perquè... No,
0: és molt dur. És, molt
1: és una unió encara més forta que qualsevol que tingui un gos com
0: És molt dur, però clar, entenc que n'hi ha situacions molt extremes que no tenen més, més remei.
3: Jo, per exemple, jo que tinc una jubilada a casa, i clar, el problema que tinc és quan marxo de vacances, no? Llavors la nostra opció és, si la jubilada no entra... No anem a aquell lloc. Llavors, clar, per nosaltres, una llei on ens permet... Aquesta llei el que faria seria donar-li els mateixos drets que té el gos actiu, no?
1: Clar.
3: De manera pues, que els que decidim quedar-nos el gos jubilat ens facilita la vida, no? Perquè no, pues, te'n vols anar de vacances o te'n vols anar a un restaurant i no les ha de deixar a casa, perquè ells estan acostumats a estar amb tu.
1: Sí. Que són un mes de la família, clar.
3: No, és que tu te'n vas i quan tornes tant aquesta com l'altra, és que m'estan esperant a la porta perquè torni.
0: Clar. Bueno, jo no he tingut mai cap problema. Jo, perquè la meva sí que s'ha quedat, s'acostumen i poden estar perfectament, no munten cap escàndol, ningú s'entera que s'han quedat soles.
1: Sí, perquè... És que aquí tenim... La teva també és una gossa, Esmeralda?
3: Sí.
1: Són dues gosses. Estan super tranquil·letes aquí.
0: Se saben comportar i estan a casa, se queden soles.
3: Sí, sí.
0: En principi...
3: Però no tots els gossos.
0: N'hi ha alguns usuaris que per la raó que sigui tenen molt apego i els hi costa molt. I això és un problema.
1: Ja.
0: Perquè, clar, pot ser que hi hagi una vegada que és que realment no te'ls puguis endur.
1: Uh-huh.
0: Per la raó que sigui. I han de saber quedar-se sols.
1: Totalment.
0: Jo, per sort, no he tingut mai cap problema amb aquest aspecte. Les meves tres gosses...
3: Això seria una...
0: Però bueno,
3: aquesta llei doncs, ens facilitaria, a molts usuaris, facilitaria la vida, evidentment.
0: De fet, ja està al Parlament, El que passa que s'han
3: d'espavilar.
1: Bueno, aquestes coses van lentes.
2: Sí, aviam si tira endavant. Tina Escarlata, des de l'associació també incidiu en la qüestió social que rodeja el vostre col·lectiu. Com creieu que és el tracte per part de la societat, de la gent del carrer, respecte a vosaltres?
3: Normalment... hi ha de tot, però sobretot el que aquesta és l'altra, que és una de les funcions que l'associació té, que és difondre la funció del gos i com la resta de la societat s'ha de comportar com veu un gos pigall. És a dir, hi ha una sèrie de coses que són bàsiques, no? Pues quan tu vas amb un gos pigall, que la gent que està, que es creu amb tu pel carrer, doncs que no li diguis res, que no el distregui, que si el vol tocar t'ho demani, que no li donguin de menjar, o sigui que...
2: Clar, al final no és algú que està passejant un gos.
3: No,
0: exacte.
2: És un gos que té una funció específica.
3: Exacte.
0: Clar, és que potser tu vas a treballar i algú que porta el gosset passejant s'atura i... Ah, no, perdoni, però és que si no et pots aturar amb tothom, perquè tu vas a la teva feina.
1: Està
0: llavors
1: clar.
0: És, això s'ha de tenir
3: Llavors,
0: molt en compte.
3: Una mica, doncs, nosaltres, la nostra feina també és fer

0: difusió
1: educar la gent una mica,
0: perquè la gent doncs tingui un comportament raonable, no? I que no que bueno, a més doncs que si tu el gos el mires, li dius coses o vas al metro, que no t'importa que te'l toquin, però a vegades al metro pues la gossa que li pot passar que es comenci a remenar la cua i hi ha gent, que això no li, hi ha molta gent que, la poden trepitjar i hi ha gent que això no li agrada, o si al gos no li diem res, el gos està quiet, ningú se n'adona que el gos està, tu t'aixeques del seient, te'n vas, surts per la porta i...
1: Com es diuen a les vostres gosses?
2: La meva es diu Mai,
1: sí?
2: I la meva... amb llatina,
1: sí?
0: I la meva Índia.
2: Lo que fem també, perdona, lo que fem també és moltes xerrades, que això sí que ens crida molt, als col·les.
1: Home, això és important, des de la base.
3: Ja, ensenyar des de la base, sí.
2: Exacte, des de nen petitets. Bueno, jo vaig estar... fa uns mesos, que em sembla que és la més de més petits que he anat, sí? De nens d'allà al Poble Nou, de nens de 5 o 6 anys, sí? Fins a nens o nois ja de l'ESO, primer de batxillerat.
1: Molt bé, important des de la base educar la societat.
2: Sí, perquè ja pugen... Ja no és el papa que li explica el que ell pensa, que a vegades te poses la mà al cap quan vols... t'atures un semàfor i el papa li explica el que ell pensa i dius, mare, que no li està dient el que... No? I a vegades el nen pues, ja li diu, no, papa, això no és així, que perquè a mi m'han explicat al col·le. I això és molt bo.
3: Ara els fills ensenyen.
1: Totalment, sí, totalment.
0: Bo, també tenim com a projecte, a veure si el podem començar, sí, dur a terme, és fer també xerrades a les escoles de formació dels taxistes. Perquè, clar, com que de vegades tenim aquest problema de que moltes vegades doncs, el taxista bueno, no et deixa accedir.
1: Potser és per desconeixement.
0: Pot ser per desconeixement.
2: O perquè no vol.
0: Bueno, o pel que sigui, no? Però doncs, bueno, doncs llavors tenim en projecte a fer aquestes xerrades que esperem doncs ens donin un bon resultat.
1: Doncs esperem
0: que aquestes situacions es minimitzin.
2: Sí, és que és molt frustrant, sobretot que hi ha gent que s'atura al carrer per atura un taxi,
1: sí,
2: i a lo millor li passen 4 o 5 de llarg, com que no els veus.
1: Clar.
2: I a vegades s'ha d'amagar, algú te l'agafa, algú, tu t'has d'amagar i sortir quan el cotxe està parat. Sí.
1: Doncs una llàstima que sigui així. Florentina Gómez Escarlata Sant Martí, presidenta i vocal de l'Associació d'Usuaris de Gossos Pigall de Catalunya, també gràcies a la Mai i a la Índia. Moltíssimes gràcies de veritat per estar avui al programa. Ens fa molta il·lusió que hagueu vingut i ens hagueu explicat com és la feina d'aquestes gosses.
2: Doncs sí, pues, encantades d'estar aquí i quan vulgueu, doncs o necessiteu qualsevol cosa, doncs aquí estem.
1: Gràcies a vosaltres i enhorabona per la feina que feu.
2: Doncs moltes gràcies.

Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a Nits de Ràdio. No hi som, eh? No hi som perquè estem de pont, ens heu de perdonar. Hem agafat farem una mica de festeta, perquè clar, vulguis o no, ja sabeu que pel programa passa mucha col·laboradora que també, doncs, escolta, es mereix descansar, i el que fem sempre quan estem en dies festius és, doncs, oferir-vos continguts que hem anat fent al llarg de la temporada. Espero que la tria que haguem fet avui sigui del vostre gust i que inicieu de bon grat i que tot vagi bé, perquè molts de vosaltres no teniu festa, i em solidaritzo amb vosaltres, doncs, desitjant-vos un dilluns 25 de maig de 2026 meravellós. Així que comencem Nits de Ràdio, perquè us agradi la selecció que hem fet.

0: Que d'agraït és quan agafem una bona novel·la que ens fa sentir coses, que ens fa reflexionar, que ens fa pensar què faríem nosaltres en aquesta situació, com ho haguéssim entomat això, com ho haguéssim agafat, com reaccionaríem davant de determinades circumstàncies. És quan ens fiquem en la pell d'aquests personatges que per unes hores o per uns dies, si el anem saborejant de mica en mica la novel·la, doncs ens permeten això, estar en d'altres indrets, en d'altres pells, però també fins i tot una bona novel·la ens pot despertar una nova afició, per exemple, o rescatar alguna que tinguéssim, com li passa al personatge protagonista de El Jardín Dormido, que és la nova novel·la de la Carla Gràcia. Carla, gràcies per passar pel programa.
1: Moltes gràcies, David, a vosaltres.
0: En aquest cas, El Jardín Dormido és una història

0: que van trellaçant, doncs anem a dir, plantes, flors, amb la vida d'un personatge que aquests capítols porten cada un d'ells una planta, una informació i part de la història. I això és el que més m'ha cridat l'atenció, Carla, perquè no vull dir que hagués sigut més fàcil, perquè fàcil no hi ha res en aquesta vida, però que vull dir que potser hagués sigut més intuïtiu el dir, doncs mira, uneixo una planta amb una història. No, és la història, hi ha una història, però cada capítol té l'essència de les, diguem-ne, dels atributs que se li donen a unes plantes. Com se't va passar pel cap aquesta idea tan difícil i tan fantàstica?
1: Doncs mira, tot va venir que quan en els moments més difícils de la meva vida, quan el meu fill estava malament, diagnosticat autisme i tot plegat, jo necessitava temps per mi, temps per respirar, res, una estoneta, no? I vaig veure que els dilluns era un bon dia perquè els nens doncs no tenien extraescolars i tal, llavors els vaig deixar amb el seu pare, això sí, amb la sopa, amb tot, amb el segon, amb tot preparat, i vaig dirigir-me cap al centre cívic i vaig preguntar, escolti'm, què fan els dilluns? M'és igual, pot ser macramé com pot ser serra elèctrica, m'és igual. I es veu que el que feien era, doncs, dibuix de plantes, a més, no? I jo, que normal, bueno, des de sempre no se m'havia donat gaire bé el dibuix, vaig dir, doncs mira, perfecte, perquè així no hauré de produir res, saps? No hauré de fer res per penjar ni per fer, simplement passar l'estona. Però clar, passar cada estona, l'única estona que tenia per mi, aquelles dues horetes, amb una planta diferent, feia que, doncs, que m'interessés més. A mi sempre m'han interessat, m'han agradat i m'han fet sentir, no?, les plantes, la natura. Era on, quan jo era petita, la meva mare sempre em deia, és que tu només dorms bé a la natura, no?
0: Doncs
1: és veritat que sempre he connectat molt, però clar, això, aquest espai, m'obligava a oblidar-me de les preocupacions, de les angoixes, i a centrar-me en cada fulla, en cada pètal d'aquelles plantes tan extraordinàries, perquè si te les mires de prop, totes són tan diferents i cada una té unes propietats relacionades amb com són físicament, que són brutals, no? Per exemple, doncs hi ha la passiflora, no?, que molts la podeu conèixer perquè venen pastilles de valeriana amb passiflora, que ajuden molt a calmar-se i a baixar una mica el sistema nerviós. Però és que és una planta molt curiosa perquè només floreix 3 segons.
0: Uau!
1: Clar, t'has d'esperar molts dies i moltes hores perquè arribi aquell moment en què floreix, que és preciosa i espectacular. Per tant, la pròpia planta ja t'està dient paciència.
0: Sí, sí, sí.
1: I que també arribarà lo bo.
0: Arribarà lo bo i també lo efímer, no? Que també hem de pensar que no tot el que és fantàstic és etern, perquè si ho fos tampoc no podríem anar vivint. I ara ens explicaves això i pensava com de casual o causal, no?, és el fet de que vagi, que el dilluns just fessin aquest taller. I en aquest cas és una coincidència, una causalitat agradable i positiva, però també ja des del principi del llibre ja planteges aquesta situació que molts cops ens diuen o pensem de que tot, com que tot és un aprenentatge, les situacions dures de la vida també hi havíem de passar. I hi ha una mica aquesta reacció de dir, potser no calia, potser
1: sí,
0: jo ja n'he tingut prous, potser de, sí, ja podrien ser de positives, no? I clar, és un debat apassionant, em sembla, el de dir, clar, són aprenentatges, per tant, sí, ens sortirem millors, però, ostres, no tothom té tants aprenentatges, no? Potser algunes persones, i la Carla sap bé, li ha tocat aprendre moltes coses que dius, home, una estoneta de calma potser m'aniria bé. És molt interessant aquest debat, no?
1: Sí, sí, molt. Crec que al principi, quan estava molt malament i em venien i em deien, bueno, però és que la vida és tan meravellosa, perquè mira quin aprenentatge i com t'estàs fent de forta. Ja veuràs quan surtis, i pensar, mira, tu no ho estàs vivint, no?
0: Exactament.
1: Però el que sí que és veritat és que un cop ho tens, és

0: dir, una cosa és que vagis a buscar les dificultats, no? No? Aquella gent que va buscar, doncs, que sembla que a vegades vagin a buscar el perill.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí. Cridar el mal temps, no?, que es diu.
0: Exacte, sí. Sí, sí, exacte. Sí. I una altra cosa és que t'arriben.
1: Sí.
0: I que per molts murs que intentis establir, perquè no, això no em tornarà a passar mai més, no? A vegades amb l'amor ho fem, sí. No? A mi mai més em tornaran a enganyar, o a mi mai més em diran això i serà una altra cosa, o passarà això, no? O em tornaré a enamorar i torna a passar. És molt probable. O bé, no tornes a sentir.
1: Exactament.
0: Això també. L'altre dia
1: li escoltava a una professional precisament dir això, no? Que normalment la gent té aquests dos tipus de reaccions davant d'obrir-se a la possibilitat de tornar a enamorar-se o a tenir parella o el que sigui, no? I ara precisament qui ja ho volia tancar perquè no volia jugar més, perquè tenia la percepció de que no sabia jugar aquest joc, és a dir, que perdria la partida, perquè no se'm dona bé aquest joc, i qui estava totalment obert, doncs, a dir, doncs va, anem a veure, no? El problema possiblement de tot això és que, clar, això que es diu, no? Cada persona és un món. Per tant, els aprenentatges que possiblement hem fet sobre una persona difícilment ens serviran tots, o per no dir impossiblement, ens serviran tots per l'altra persona. I clar, això és el que ho fa també tan difícil, però també com la vida, tan engrescador. I en el Jardín Dormido, el personatge de la Iris, doncs es troba en una situació, anem a dir, de la vida, d'aquestes situacions en què hi ha fets que podríem dir que les sacsegen des del principi, però, clar, el camí molts cops està també en saber llegir qui ets o qui t'agradaria ser, no? Perquè ella, per exemple, doncs, no vull entrar en spoilers perquè no m'agrada que es vagi descobrint, perquè crec que és el que fa que et vagis enganxant a la història, però anem a dir que hi ha una cosa que tenia una habilitat o un do, digue-li com vulguis, que tenia ella molt, molt potent, però que no se sap ben bé per què no l'ha volgut acabar de desenvolupar quan fins i tot li feia bé els cops que, anem a dir, que ho potenciava, oi?
0: Sí, sí, sí. A la Iris li passa justament això que dèiem, no? Que va patir una desgràcia, no?
1: Sí, sí.
0: Jo crec que podem dir-ho això, sí, perquè sí. És molt des del principi, sí. Que la seva germana es mor en un accident, i en l'adolescència eren molt amigues, estan molt unides, i ella sempre ha tingut la sensació de que estava vivint una vida que no es mereixia, no? Perquè, per aquella gran desgràcia, perquè ella, la seva germana es va morir i ella no, no? Llavors, amb la por de tornar a sentir, de tornar-se a vincular, el que ha fet la resta de la seva vida és intentar no sentir, intentar portar una vida al màxim correcte possible, adequada, funcional, però tot allò que li apassionava, com les plantes, com veure-les créixer, com aquest do que té ella de sentir-les, doncs era massa intens, no? I li podien treure, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, ella es construeix una vida, entre cometes, perfecta, viu a Londres, no? Treballa en un banc d'inversions, tot li funciona molt bé, té una parella, fins i tot, no? Amb qui estan bé, però estan bé, no? Allò de dir, doncs...
1: Estan bé d'Instagram, una mica.
0: Exacte, exacte. Som companys, exacte, d'Instagram, de quedar bé, de que tot va bé, però no hi ha un sentiment profund, transformador, i que et pugui al mateix temps fer patir, no? Llavors, en un moment donat, li cauen aquests petits pilars que s'ha construït on s'agafava, la feina, la parella, etc, i li arriba un avís de que a l'Empordà, a la floristeria del seu tiet, veu un avís que es demana una persona per una masia a l'Empordà per fer despertar un jardí dormit. I, a més, diu l'anunci, diu que s'abstinguin persones alegres i d'aquestes que busquen curioses, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Curioses, que busquen les pessigolles a tot, no? I clar, ella és molt així, és curiosa i no troba l'alegria per enlloc, no? I llavors, en un cop d'aquells que a vegades ens agafa i que a vegades ens fa por agafar aquell tren, però mira, en un sí. cop d'aquells, la Iris s'hi embarca i a partir d'aquí, doncs, descobrirà moltes coses en una casa, que a més es diu la casa de l'Olvido, on hi ha molts misteris amagat, hi ha un jardí que haurà de despertar, hi ha una dona que l'acompanyarà i un noi que no sabem ben bé què fa allà.
1: Fantàstic.
0: Ja ho veurem.
1: Fantàstic.
0: Ja ho veurem.
1: Això està és la història que ens està proposant el Jardín Dormido de la Carla Gràcia i just aquest fet, no? Després els lectors, les lectores ja aniran descobrint el que va passant, però aquest fet, no? A mi em sembla que és una de les potser al final deu ser dels al·licients de la vida, no? Però que no, a mi no em deixa de cridar l'atenció com és possible que, clar, en una pel·lícula, en un guió, més o menys ja saps com aniran les coses, no? I que si ha de prendre una decisió, doncs els 15 minuts de pel·lícula saps que l'agafarà, no? Però, clar, a la vida no sabem ben bé quina és aquesta decisió, aquest punt, no?, d'inflexió que dius, ostres, aquest era el tren bo que pujar-me, no? Clar, les experiències ens fan dir, si pugem a tres trens que no, ens costa més el quart, no? O a lo millor, clar, tots aquests moments de dir, ostres, aquesta intuïció, no? Sí. Com depèn de potser un dia abans, un dia després, una setmana abans, una setmana després, veu o no veu fins i tot, no?, aquest anunci, i li canvia o no la vida. A mi això em sembla que és apassionant, però també pot ser frustrant, no?, en determinades situacions.
0: Jo penso que és una mica com els dilluns que fessin dibuix.
1: Totalment.
0: Que jo comencés a pintar flors, que de veritat, que vaig començar i li vaig dir a la professora, no esperis res a mi. Que em dona molt malament.
1: O pren-te amb paciència, no?
0: Exacte. I ara el llibre va amb les meves il·lustracions. Cada capítol
1: Fantàstic.
0: Té una il·lustració d'una planta. Jo penso que és una mica com les parts dolentes, és a dir, de la vida. Tu pots agafar aquelles males cartes, no?, d'aquell moment i intentar jugar al màxim o ja rendir-te d'entrada. Tu pots dir, doncs mira, no vaig, o intentar jugar al màxim, no? Doncs amb les parts bones o amb les... Sí que hi ha una part intuïtiva que et diu això no, això no, això no. Però quan hi ha una part que dius, potser sí que hi ha alguna cosa per mi, doncs tampoc no... És a dir, jo penso que aquí el que hem de valorar és que si ens trenquen el cor, si ens frustrem, si ens surt malament, què?
1: Exactament. Hemos venido a jugar, que deia l'1-2-3, la Mayra Gómez.
0: Exacte. És a dir, si el que perdem no és tan greu, que a vegades sí, llavors no.
1: Sí,
0: llavors
1: sí,
0: ens
1: sí.
0: hem de pensar, o sigui, no cal apostar-ho tot a una mala carta, no? Sobretot si hi ha, doncs, si hi ha nens, si hi ha recursos fonamentals per a l'estabilitat econòmica de la família, no? Coses com molt bàsiques, això evidentment no. Però si el que ens hi juguem és la possibilitat de ser feliç o la possibilitat de que hi hagin alguns dies que van bé i després pot ser que vagi malament, home, doncs jo crec que hi ha més possibilitats de guanyar.
1: Totalment. I aquí és on també aquesta intuïció de la que parles, Carla, es treballa. És a dir, quan allò de dir, bueno, ho sabràs veure en el moment adequat, té molt de sentit perquè per poder detectar que una d'aquests trens pot ser el bo, cal que prèviament haguem desenvolupat tant experiències bones com dolentes que ens facin tenir aquest olfacte, no? Que ens puguin donar més, tenir més eines, no? O més capacitat de detectar quina pot ser la bona, encara que ens tornem a equivocar, però és com que tindrem l'olfacte més treballat, oi?
0: Sí, i també treure'ns les expectatives de què és la bona, no?
1: Clar,
0: de
1: que, sí,
0: de que,
1: sí, sí, sí.
0: De que potser, doncs, amb les relacions, no? Que això passa molt, amb la gent que està a apps, o quina és la persona bona amb la que quedaré i serà, doncs, no ho sabem, no? No ho sabem. Hem de provar i cada vegada veurem més

0: el què, però potser no és l'amor de la teva vida per tota la vida.
1: És que potser, potser això és el que havíem de canviar, ja, no? Clar, la mentalitat, saps? Sí.
0: Clar. Potser

0: sostingut. Exacte. I en el nostre dia a dia,
1: exacte,
0: tot és bastant sostingut. Fem drames de tot.
1: Ah, oi, oi. Home, això, drames del nostre temps, m'he quedat sense wifi, no? O
0: sí,
1: clar, m'he quedat sense internet. Doncs mira, dibuixant 2 hores, no? Tots els dilluns, doncs mira com sí. pots arribar a un nivell d'excel·lència, com és el que veiem en aquestes il·lustracions i en aquesta novel·la que de veritat recomano, perquè em sembla que no m'estranya que donis classes d'escriptura, perquè per aconseguir ajuntar tots aquests factors i més situat tan ben situat quin és el capítol que ja porta per nom Iris, doncs em sembla una genialitat i que tingui molts èxits aquests El Jardín Dormido, escrit per la Carla Gràcia. Carla, moltíssimes... Bueno, és un plaer sempre que passes pel programa i t'esperem ben aviat. Que vagi tot molt bé.
0: Moltes gràcies, David. I també recordar que estarà també en català.
1: Val?
0: Estarà tant en castellà com en català. Està el 8 de gener sortit ara en castellà i el 20, a finals de gener, en català al Jardí Atòmic.
1: Fantàstic, doncs escolta, meravellós. Les il·lustracions sí seran les mateixes, però segur que descobrirem matisos fantàstics en cada un dels idiomes. Una abraçada ben forta, fins
0: gràcies,
1: ben aviat.
0: Gràcies, una abraçada.

0: Com diem sempre, l'aventura de viure és apassionant. I quan una cosa és apassionant, no vol dir que tot sigui flors i violes, fàcil, ambaixada, eh? Quan és ambaixada tots anem ràpid, eh? Però quan és cap amunt costa més, de mantenir el ritme. Doncs això, si volem que la vida sigui apassionant, vol dir que té molts reptes i moltes coses que fins i tot no vol dir que siguin millors o pitjors, sinó que no eren com pensàvem que serien, però el que hem de fer és aprendre dels professionals, de la gent que sap del que parla i que ens pot guiar en aspectes tan emocionants, tan apassionants i tan sentits com és l'educació i els nostres adolescents, que sí, tots sentim quan arriben determinades edats, ui, ara comença, ui, aquesta edat ja veuràs tu, bueno, doncs escolta, tinguem bones eines, menys ja t'ho trobaràs, o ui, prepara't, no, doncs prepara't és llegir llibres com Cuando la adolescencia duele, claves per a cuidar la salut mental de tu adolescente, i està escrit per la Sònia López Iglesias. Sònia, gràcies per passar pel programa.
1: Hola. Encantada d'estar, d'acompanyar-vos avui.
0: El que diem, no és tant, ui, prepara't, que ara ve l'edat bona. No, doncs preparar-se és això, és documentar-se, és llegir, sí, és aprendre de la gent que en sabeu i de veure quins són els mecanismes que hem de seguir. Una de les frases que més m'agrada del teu llibre és aquesta que diu: el miedo a equivocarte con tu adolescente desaparecerá cuando entiendas que no necesitas ser perfecto, sino coherente. És que no es pot explicar millor, eh?
1: Exacte. Bueno, o sea, també tothom parla de l'adolescència com una etapa molt complicada d'acompanyar, no? I jo ho sé, soc mare de dos adolescents, o sigui, parlo en primera persona i a més soc mestra, sí, que porto molts anys treballant a l'adolescents. És una etapa complicada, però si la entenem ens ajuda molt a entendre sobretot les conductes, que moltes vegades reaccionem d'una forma molt desmesurada amb conductes que són totalment normal, no?, i pròpies de l'edat, i sobretot si entenem què està passant en aquest cervell, no?, que s'està transformant al llarg de tota l'adolescència, ens fa pensar que res del que fa el nostre fill, no?, o fins i tot el nostre alumne a l'aula, no és res personal contra nosaltres, sinó que és fruit d'aquesta transformació, d'aquesta metamorfosis, no?, de canvis tan gran que està experimentant, no?
0: Un primer element clau que hauríem d'entendre tots és que quan nosaltres érem adolescents, quan són adolescents els nostres fills, nets, nebots, fillols, el que sigui, és que els temps canvien. I ja només pel context ja tenim diferències. Per tant, vol dir que hem d'estar disposats

0: també a aprendre i a deixar-nos portar per aquesta experiència vital, no?
1: I també, sobretot, jo sempre en totes les xerrades que dono, no? Que com és possible que haguem oblidat que no fa tant nosaltres érem adolescents i que i teníem conductes molt similars a la que tenen els nostres fills, no?
0: Totalment, clar, és que jo a vegades penso, Sònia, que com estaria jo en aquesta adolescència ara, no? És a dir,
1: exacte, exacte.
0: És totalment diferent.
1: Sí. I el que necessita un adolescent no és un adult que es passi el dia cridant, donant sermons o criticant o posant unes expectatives, perquè sí. Si algú fem els pares d'adolescents és posar expectatives altíssimes,
0: sí.
1: No?
0: Sí, sí.
1: El que necessiten els nostres adolescents és pues, pares i mares que vulguem acompanyar i sobretot que els hi vulguem regalar aquesta serenor que ells no troben en el seu interior per aquesta metamorfosis de canvis, no? Cerebrals, cognitius, personals, emocionals, físics. Llavors, jo crec que una frase que ens pot ajudar molt és pensada que a un adolescent, per ell, és molt difícil créixer. Llavors, si ho tenim molt present, ens fa ser molt més empàtics, no?
0: I és que, clar, quan llegia el llibre, hi ha uns elements que van quedant clars. És a dir, que evidentment que cada adolescent és un món, com cada persona
1: és un
0: món,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: I cada pares, mares, vull dir, és un món també, i unes circumstàncies, i tothom el que ha de posar és la millor de les intencions, que això serà evident. Però a partir d'aquí fas molt una distinció, i em sembla molt necessari, per dir-ho d'alguna manera, amb les coses que ajudaran, és a dir, no que faran que tot sigui fàcil, sinó coses que ajudaran i coses que segur que fa que vagi pitjor la relació o la connexió. Això és importantíssim tenir-ho clar, oi?
1: Sí, és que està tot molt lligat a conèixer correctament l'etapa per poder acompanyar amb aquest equilibri, amb aquesta serenor que els adolescents necessiten. Si jo entenc que el meu adolescent té un cervell que encara no està preparat, no? Biològicament per controlar els impulsos, per gestionar correctament les emocions, per exemple, per planificar, per organitzar-se, el que jo entendré que el meu adolescent el que necessita no és una bomba perquè no sap organitzar-se, sinó que l'ajudi en aquesta organització, no? Que li mostri que tinc ganes d'ajudar-lo a planificar-se correctament, a planificar correctament les emocions, que el que nosaltres hem de fer és sumar a aquest adolescent, no restar amb aquestes bronques que moltes vegades, moltes de les xerrades, no? que dono, els pares em diuen que ens passem tot el dia discutint, no?
0: Clar,
1: i llavors
0: clar.
1: En una casa i clar, al final és que es fa molt incòmode la convivència, perquè és diari, no?
0: Sí.
1: Aquestes baralles, no? Llavors en aquest coneixement ens dona molt poder, no? Molta, sobretot molta presència i molta consciència, no? Del que està vivint el meu adolescent per dintre, no? I sobretot donar-li les eines que ara necessita.
0: Hi ha molta gent que no entén un concepte que tu defenses bé, que
1: sí.
0: És doncs l'apego seguro, és a dir, les mostres
1: sí.
0: d'estima,
1: d'afecte,
0: de,
1: no?
0: Que per mi són innegociables, vull dir, perquè,
1: clar.
0: Escolta, al final què volem? Volem el millor per aquesta criatura? O, bueno, doncs demà ens demostrem-ho, no? I donem el millor de nosaltres.
1: Clar.
0: Però hi ha molta gent que té malentès com que això no entenc que és totalment diferent de malcriar o que és totalment
1: sí.
0: diferent de consentir o de ser el millor amic del
1: Mira.
0: Teu fill o la teva filla. Són coses totalment diferents.
1: Totalment diferents, perquè l'afecte, no? El demostrar aquest amor incondicional, no? que necessiten, perquè ho necessiten sentir primer per saber que continuem sent els seus pilars a la vida, igual que ho hem fet al llarg de la seva infantesa.
0: Una
1: eh?
0: Xarxa,
1: I,
0: també.
1: Però, exacte, bueno, hem de ser el pilar fonamental
0: sí.
1: perquè puguin preguntar-nos, puguin sentir-se
0: sí.
1: doncs, aquest recolzament que necessita.
0: Total.
1: Però és que aquest afecte no està, o sigui, no vol dir que no hi hagi uns límits
0: que sí.
1: clars a casa, i sobretot una responsabilitat.
0: Uh-huh.
1: I llavors, moltes vegades aquesta educació en positiu s'ha confós, com que el nen sempre ha de fer, no? O l'adolescent en aquest cas, ha de fer el que li faci feliç. La vida no és així. O sigui, jo li he de mostrar, li he d'oferir aquest afecte, no? Amb les meves mirades, amb les meves paraules, amb la meva presència, fins i tot a l'adolescència molt, amb els meus silencis, no?
0: Sí.
1: Que jo demostri que respecto aquesta intimitat que ara necessita, no? Però el que sí que s'ha de fer a casa amb l'adolescent és pactar, consensuar uns límits i també consensuar les conseqüències de què passarà si ell salta aquesta línia vermella.
0: Totalment. També destaques aspectes que, com l'exigència, l'exigència totalment...
1: Està molt lligada també a la responsabilitat.
0: Sí, correcte,
1: o sigui,
0: correcte.
1: He d'ensenyar-li, no, a desenvolupar al màxim els talents que tingui.
0: Les seves
1: tingui.
0: Capacitats.
1: Però això no vol dir exigir unes notes de 10, sinó que dintre de la teva potencialitat l'has de treballar. No? Has de treballar unes habilitats que sobretot necessitaràs al llarg de la teva vida. No? I llavors marcar responsabilitats a casa, marcar horaris d'estudi, consensuar aquests límits, aquestes normes ens ajudaran a no passar-nos tot el dia entre baralles i sobretot entre amenaces. Perquè si alguna cosa fem els pares dels adolescents, passem el dia amenaçant, no?
0: Sí.
1: Que...
0: No, no, jo faré cita de dos clàssics. Un és Simeone, dient que l'esforç és innegociable. És a dir, els resultats no. Però l'esforç sí. Si un s'ha esforçat en la mesura de la seva capacitat, doncs ha donat el que tenia. No es pot exigir més. És fantàstic. Els resultats depenen de molts altres factors. Per tant, ser resultadista és el pitjor que podem fer, no només amb els nostres fills, sinó amb nosaltres mateixos.
1: Sí, I tant.
0: Per una altra banda, per citar ja grans pensadors, Eugenio deia allò d'aquell nen que li portava les notes a casa, que havia suspès, i el pare li deia, diu, estas notes me traes, a tu edat George Washington era el primero de la classe, i el nen li deia, diu, sí, però la tuya ja era president de los Estados Unidos, vull dir que tampoc no seria tu que a què em vens a donar lliçons a mi, no? És a dir, que al final cada persona ha de seguir el seu camí, i molts cops hi ha aquestes expectatives frustrades en els fills del que no has assolit com a pare o com a mare.
1: En tots els hàbits, àmbits, en tots, ho veiem, no? En l'esport, amb les notes escolars, amb la música, volem que siguin sempre els primers. I clar, si tu, jo sempre m'ho imagino, no? Si el meu jefe, no? Mai em donés un reforç positiu, no? O valoreix el meu esforç, que moltes vegades és el que fem amb els nostres adolescents, doncs els nostres adolescents què passa? Doncs que baixen els braços, perquè tenen la sensació que facin el que facin, mai arribaran a l'alçada d'allò que demanen els seus pares, no? Llavors, unes expectatives massa altes el que farà és trencar totalment el nostre vincle, i sobretot que no existeixi una motivació, no, en l'adolescent, perquè total, ho faré malament, no? Moltes vegades ens treuen un buit i ens diuen, però què ha passat, no, amb els dos punts que no has tret, no? En comptes de valorar els vuit que has aconseguit.
0: Sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí, o sigui, veure més els dos errors que els vuit encerts. Això és el pitjor que podem fer. M'ha agradat molt que en una part del llibre dius... Destaques un aspecte que em sembla molt necessari, perquè tot això són com fulls de ruta que ens hem d'anar recordant, no? I un d'ells deia...
1: Com un mantra, diari.
0: Com un mantra, total. I era... m'ha encantat. Los consejos no solicitados le incomoden. I és que és totalment cert. És a dir, nosaltres hem d'estar ja a punt... I en la mesura del que puguem, evidentment, i dels nostres coneixements, hem d'estar a punt per a quan ens demani consell. Però quan els donem sense que siguin sol·licitats, és una imposició, segurament, no?
1: Exacte. Mira, ens funciona, a mi a casa em funciona molt de preguntar, vols que et digui el que
0: jo
1: penso?
0: Correcte.
1: I llavors, de vegades em diuen no. I
0: perfecte.
1: Jo el que no he de fer és no enfadar-me, sinó he de respectar, no?
0: Sí.
1: O moltes vegades també em diuen sí, no? Tu què faries? O, que, o tu què opines, no? Llavors, quan l'adolescent no se sent jutjat, torno a explicar, continuem sent el pilar on es pot agafar, no? Perquè l'adolescència és molt complicada per ells, no? Però, clar, si tenen al seu costat doncs, una persona que només intenta donar lliçons i que moltes vegades no és coherent amb el que diu, que amb el que fa, doncs l'adolescent el que sent és que se sent sol. no? Sí, sí. Perquè no entén, se sent, bueno, sent que aquesta

0: coherència, no?
1: Sí,
0: I
1: sí.
0: llavors, què farà? Pues buscar aquests pilars fora del nucli familiar.
1: Cortocircuit, és allò que estava imaginant això, no? Algú mirant la pantalla, nen, deixa el mòbil! I mentre el pare...
0: Mirant,
1: i, clar, i tu el segueixes allà mirant-lo i aquí tenim un problema
0: exacte.
1: Greu. Parles també del que són del que pot ser els pensaments negatius, no? Que puguin ser
0: Sí.
1: recurrents. I a mi em sembla molt interessant això, perquè aquí
0: Sí.
1: és on nosaltres hem de canviar el xip, no?
0: Sí.
1: Fins i tot, ho saps bé, que a l'escola
0: Sí.
1: recentment s'han fet canvis importants. Quan es diu allò
0: Sí.
1: de no ens digueu sobretot, jo recordo, fa anys que em van dir, no digueu sobretot, és que el meu fill o la meva filla no és bo en matemàtiques. I, escolti, tu,
0: Sí.
1: vostè què sap? Vull dir, escolta, ja l'estàs condicionant amb això. Potser
0: Clar.
1: ara no li interessa i d'aquí 2 anys resulta que és una eminència. Vull dir que
0: Exacte.
1: deixem una mica més que... No busquem classificar tant. És que és bo amb això. Bueno, potser ara és bo amb
0: Exacte.
1: això i d'aquí 5 anys serà bo amb una altra cosa. És a dir, deixem que vagin fent, no?
0: I sobretot regalem moltes experiències
1: Sí,
0: diferents,
1: sí,
0: no?
1: sí, sí,
0: Perquè
1: sí,
0: ells
1: sí.
0: puguin tastar, no?
1: Total.
0: A tots els nivells, a nivell científic,
1: Total.
0: a nivell esportiu, a nivell de tot, no?
1: Total.
0: Contra més experiències tingui aquest nen o aquest adolescent, més facilitat tindrà d'anar construint el seu propi autoconcepte, no? I sobretot identificar quins són els seus talents i quins són les seves debilitats. Però
1: Total.
0: no una debilitat en una visió negativa, sinó en algo que potser o segurament m'implica molt més treball de fer que, per exemple, una cosa que en el que jo tinc un talent, no? I
1: Totalment.
0: llavors, ajudar al nen o a l'adolescent a identificar aquest talent, no? Aquestes habilitats que té i totes les pues, dificultats, no? També l'ajuda a crear aquest autoconcepte que serà importantíssim per la creació d'una bona autoestima.
1: Totalment. És fantàstic el llibre de la Sonia López, Cuando la adolescencia
0: Moltes
1: duele.
0: gràcies.
1: Una última pregunta que et volia fer, és una mica reflexió, també, Sonia, però vull
0: Sí.
1: la teva opinió. És que, clar, em venia pel cap preguntar-te, no? Escolta, i el jovent ara amb les xarxes, que complicat tot aquest accés de valoració externa, aquest risc d'estar pendents d'aquesta dopamina, dels likes i tot això. Però aquí extenc la pregunta, i quants pares i mares també estan una mica obsessionats amb això? Vull dir que no el tenen fàcil, el jovent, per entendre l'autèntica relativització de tot això, oi?
0: Exacte. Mira, jo l'altre dia pensava, no?, una reflexió, perquè nosaltres pensem que tot el que estigui relacionat, per exemple, amb les xarxes socials és
1: Sí,
0: negatiu.
1: sí.
0: Sí? Nosaltres el que ens ha de preocupar molt, molt és, no és només el temps que passen els nostres adolescents enganxats a les xarxes, sinó el per què les utilitzen.
1: Que
0: perquè hi
1: bo.
0: ha adolescents que les utilitzen per buscar informació,
1: sí, sí, sí, sí.
0: No? Per estar
1: Sí, sí,
0: al
1: sí.
0: dia, no? I a més, ara, per exemple, els adolescents el WhatsApp no l'utilitzen.
1: Correcte.
0: Parlen a través del WhatsApp del xat d'Instagram o
1: Sí.
0: de TikTok.
1: Sí,
0: Llavors,
1: sí.
0: el que jo m'he trobat és que jo, per exemple, sóc una persona activa en xarxes socials per la meva feina,
1: Sí.
0: però jo també rebo comentaris de seguidors o seguidores o persones que no em segueixen, adultes, no?, que estan plenes de crítiques poc constructives, no?
1: Totalment
0: O he
1: d'acord.
0: vist a les xarxes, no?, moltes persones que han deixat d'estar en xarxes per tots els inputs negatius que reben. I
1: Sí,
0: no ho
1: sí.
0: reben d'adolescents,
1: Sí,
0: ho
1: sí,
0: reben,
1: sí.
0: no? I
1: Uf.
0: nosaltres pues, critiquem, no?, la capacitat crítica que té un adolescent, que el seu cervell encara no està preparat,
1: Sí.
0: però no valorem aquesta capacitat crítica que ha de tenir un adult que té un cervell ja preparat
1: Sí,
0: per
1: no,
0: fer-ho, no?
1: anava a dir que jo molts cops em trobo amb serveis que encara no estan preparats a moltes edats molt més avançades,
0: Exacte,
1: eh?
0: exacte. Llavors és molt fàcil, no?, com
1: Ai.
0: criticar el que fan els joves,
1: Sí,
0: no?,
1: sí.
0: que hi ha joves que és veritat, que no en fan un bon ús, però també els adults hauríem de fer-nos també un plantejament, el que deies tu.
1: Totalment.
0: Moltes vegades diem, és que et passes el dia, no?,
1: Sí.
0: enganxat al mòbil, i jo també ho faig. Llavors, pues és la idea de...
1: Fem
0: Ostres,
1: teràpia
0: anem a fer...
1: junts, els hi podem
0: Bueno,
1: dir.
0: a nosaltres, per exemple, a casa, amb dos adolescents, ens ha anat molt bé marcar els espais on
1: Clar.
0: no hi ha pantalles per ningú.
1: Fantàstic, fantàstic.
0: Sí? En comptes de prohibir els moments que hi ha,
1: Sí, senyor.
0: doncs, per exemple, durant els diners no mirem pantalles, quan

0: sortim junts. Llavors és anar trobant estratègies perquè pues, per arribar a una coherència, però no només a nivell d'educació dels adolescents, sinó també dels adults.
1: Sí, perquè si no passa com quan va haver aquesta apagada, cada cop i volta, com que no hi havia mòbils ni res, la gent s'adonava compte que tenia més fills del que pensava, eh? Vull dir que mai se sap. En fi, cuando l'adolescència duele, el trobeu a Destino, i està escrit per la Sònia López Iglesias. Sònia, moltíssimes gràcies i fins la propera.
0: Moltes gràcies per la teva invitació.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.

0: I totes les setmanes, a Nits de Ràdio, ja sabeu, ens agrada poder anar doncs passant per diferents... A mi m'agrada dir que és com si anéssim passant al llarg de tota la setmana per diferents sales, no? Com si això fos un gran edifici, un edifici quasi senyorial, però també modern, perquè ens agrada anar combinant tots els estils i anar passant per diferents habitacions on tenim la gent que apreciem i que ens explica coses molt interessants, i entre ells el món del coaching amb en Jordi González. Guillem, Jordi, benvingut una setmana més.
1: Moltes gràcies per la presentació, eh? Molt agent i molt acertada, eh?
0: Que sí, és com si...
1: molt creativa, eh?
0: Com si anéssim passant i aquí ens rebeu i ens expliqueu coses i tots els oients, doncs, estem agraïts, perquè jo em considero també oient d'aquestes meravelles. Avui, a més, volia fer aquest reconeixement a la tasca que fa, perquè precisament en Jordi ens vol parlar d'això, del reconeixement com a un valor afegit.
1: Sí, mira, el reconeixement, però me centraria també molt en l'autoreconeixement. Eh?
0: Fantàstic.
1: És molt important perquè és afrontar una realitat. Però, cuidado, aquí tenim dos vies emocionals en l'autoreconeixement. Una seria una situació negativa que no esperava, que això serveix de reflexió, i una situació positiva que no esperaves, que serveix per pujar-te l'autoestima.
0: Val.
1: Però tu que s'aportaré, cuidado.
0: És a dir, molts cops tenim un punt de valoració personal, sí, i professional en tots els aspectes, que ve molt condicionat de vegades, per exemple, pels resultats i no per l'apreciació que ens tinguin, no? sobre la nostra vàlua, per exemple.
1: Sí, no, clar, el resultat no, i clar, molta gent pensa que és un component d'una trajectòria en la qual pot ser acadèmica, pot ser laboral, professional, pot ser d'investigació, pot ser d'innovació i totes aquestes coses, però lògicament aquest resultat no es pot donar si no s'ha tingut un treball previ,
0: correctament. Clar.
1: Un treball previ que a vegades és un treball que no ho tenen clar la gent, saps com dir-te, no? O sigui, és el que sempre... la posada en escena ha tingut un entrenament abans, correcte o no?
0: Totalment.
1: Correcte o no? I això a vegades és el que no es valua.
0: Totalment. I això és el que molts cops, per exemple, això passa molt això amb els propòsits, ja sigui amb l'any o amb el curs o amb el que sigui, no? La setmana, el que sigui, no? És a dir que... comencem molt envalentonats i després ja com una petita baixada on s'ha de ser conscient que això costarà, o s'ha de ser conscient que això pot haver un cert desgast.

0: Una certa desmotivació. I molts cops, clar, necessitem o ens va bé aquest reconeixement, ja sigui propi o ja sigui de companys o d'amistats, que ens doni com aquesta petita empujoncito, no?, que es diu, que no és més que dir, escolta, no ens el farien si no valguéssim o si no ens apreciessin. I tots aquests factors de valoració i d'apreciació el que ens fan dir és que anem pel bon camí i que hem de seguir.
1: Sí, mira, aquí hi ha una cosa molt clara. A vegades estàs com molt inquieta o molt inquiet o molt neguitosa o neguitós perquè tens que justificar aquest resultat.
0: Correcte? Exacte, exacte.
1: Quan realment no tens que justificar a ningú. Correcte. Però clar, sempre tenim allò de dir què pensarà la gent, què dirà la gent i defraudat a les demés, perquè, i això, nosaltres, jo per exemple treballo molt, a partir del resultat no esperat, lògicament et dona aquesta via de reflexió, correcte o no? I a vegades sempre n'hi ha un indicador que és sobretot creure en tu i no justificar els demés. És molt important tindre'l molt clar, repeteixo. És que moltes vegades nos diem, hòstia, i què pensen els demés de lo que he fet i tal, no he arribat a aquest objectiu i tal. No ens hem de preocupar, perquè els demés també, en un moment donat, no respecten tot aquest know-how que tenim o aquest resultat que estem aconseguint. La cosa que a vegades no arribem al resultat final, saps?
0: Ens fiquem massa pressió.
1: Sí, molta.
0: Imaginant una pressió inexistent. Sí, ara estava imaginant, doncs, estar dins d'un... És com si ens fiquéssim dins del Palau Sant Jordi, per exemple, o de l'Estadi Olímpic, o de qualsevol gran esdeveniment, o el Cursal, qualsevol gran teatre de tot Catalunya, i que estiguem allà pensant que quant de públic hi ha. Escolta, davant de la nostra vida molts cops només estem nosaltres com a públic i decidim nosaltres i ens aplaudim nosaltres i ens envalentonem. Hi ha ocasions en què sí que tenim més públic, menys, però no ens hem d'imaginar més del que és. Si és per donar-nos pressió, si és per donar-nos ànim, pot estar bé, però sempre cal mesurar més en petit, és a dir, en nosaltres, amb el nostre entorn, amb com que ens fa estar bé, què volem fer, què necessitem, no? És a dir, quins són els nostres objectius, perquè si no estem condicionats per una gent que potser ni pensa en nosaltres, ni ens està mirant, ni ens està observant, però sí que ens pot estar pressionant si ens autopressionem.
1: No, mira, tu acabes de dir una cosa molt important. Jo sempre considero que és a l'escenari sorpresa, no?
0: Total, total.
1: A mi m'ha passat, no?, fer conferències i tal, i esperar, dir, bueno, pues mira, i tal. I després portar-me sorpreses.
0: Sí, sí, sí.
1: Casos de dir, escolta, vindran 20 persones i venen 200.
0: Sí.
1: O tot el contrari, o venen 200 i venen 10, entens o no? Jo crec que el propòsit que nosaltres hem de tindre clar és que hem d'estar molt estables a nosaltres mateixos. O sigui, clar, a veure, nosaltres que som populars i que nosaltres normalment tenim una oratòria i normalment volem que n'hi hagi molta presència de públic, el quòrum sigui important i tal, però això és el que menys ens hem de preocupar.
0: Correcte.
1: El que hem de preocupar és el que tu deies, és la fita que lògicament tenim i lògicament l'objectiu que hem de tindre a partir d'això, saps?
0: Observar-nos quines necessitats tenim, perquè és evident que quan has de presentar un projecte, has de presentar un esdeveniment, tu que dones conferències, doncs clar, allà sí que hi haurà un públic, però jo em refereixo sobretot quan ho estàs preparant, per exemple, un dia de dir, doncs mira, ara estic cansat, no ho vull preparar més. Escolta, no tens el públic allà mirant-te, què? Com és que no estàs preparant-ho? Allò de, com és? No, escolta, dona també el teu marge del que tu necessites i després ja fluirà, no? Perquè si no ens donem aquesta pressió constant, no? Que això sí que ens pot condicionar molt, Jordi.
1: Sí, les pressions, les autopressions són molt greixes, perquè normalment moltes vegades t'autopressiones en temes que no ocorreixen, saps?
0: Exacte.
1: No, és que són escenaris que tu, lògicament, per tu són diabòlics.
0: Sí. Que bo.
1: Perquè a vegades, de veritat, dius, o sigui, això passarà tal... O sigui, dramatitzes massa.
0: Sí, sí.
1: I aquesta dramatització també la connecta, o sigui, connecten aquesta repetició la gent que et veu, m'entens o no?
0: Sí.
1: I tot el contrari, no? Quan tu, lògicament, te trobes serè, te trobes empàtic, te trobes, lògicament, que és el que dius tu, la fluïdesa, no? És important, sobretot, treballar molt el llenguatge no verbal, saps? La mirada, per mi, és fonamental.
0: Sí.
1: O sigui, dintre de l'autoreconeixement, una de les coses que tens que estar en pau

0: tu mateixa,
1: sí,
0: quan tu
1: mateixa, sí,
0: m'entens?
1: Sí.
0: I
1: aquesta pau et dona també aquesta, anem a dir, aquesta seguretat, que és importantíssim, i sobretot al final estava pensant, no?, que molts cops està bé que tinguem, doncs, intuïció, està bé que tinguem una... això, cintura, capacitat d'improvisació, tot això està molt bé, però a vegades també el problema podria venir, ara quan estaves dient això m'imaginava, doncs, això com els jugadors i les jugadores d'escacs que visualitzen 5-6 jugades per endavant, és a dir, si ara faig això, em dirà jo i de fer l'altre, i després, bueno, això està bé en els escacs, però potser està bé tenir alguna idea, però no condicionar-nos per estar més... també deixar-nos portar, no? És a dir, també, doncs, deixar-nos sorprendre, com dèiem, per aquest reconeixement, sí, i agafar la part positiva, no? I intentant no, sí, donar-li tanta importància a la negativa que pot tenir, no?
0: Sí, mira, jo te dic, mira, és molt important tindre en compte que per mi és una gran reflexió que feia tot uns minuts aquesta matinada sobre el tema del reconeixement de cara als demés, sí, perquè a vegades tenim una idea sesgada dels demés.
1: És veritat, és veritat.
0: Una idea sesgada dels altres, en la qual aquesta idea sesgada ja, és, ja no s'allunya de la realitat.
1: És veritat. És veritat.
0: Ja li posem una etiqueta, saps? Que es, sí, diu. Ja li posem, clar, aquesta etiqueta que li posem a l'altra persona, clar, no veiem les coses positives que té, perquè ja estem com a l'autodefensiva.
1: Sí.
0: Sí. Persona no portarà res. O sigui, en més de valorar el que diu, valorem a la persona.
1: Sí, és veritat. Ja no estem escoltant el missatge, no?
0: No, que va. Mirem com va vestit a l'emissora, veiem quin cabell porta, quin estil,
1: sí.
0: Quin estil de presentació té. O sigui, això ho hem de tindre en compte, sobretot és molt important, és no, sobretot no valorar de manera anticipada, de manera sesgada a la gent, sinó que tenim que deixar fluir a la persona.
1: I deixar-nos sorprendre, no, també?
0: Sí, és molt important, però clar, per deixar-nos sorprendre't, clar, hem de deixar sorprendre nosaltres per sorprendre els altres.
1: Clar.
0: Perquè és important, sobretot... mira, per mi una cosa fonamental en autorreconeixement és tindre seguretat.
1: Clar. Sí. Perquè a partir de la seguretat ens podem deixar portar, podem ballar, no? Podem deixar que en un ball, doncs, ara tiro jo... Ara et deixes portar, no? És a dir, però això parteix de la confiança i de les hores de vol, no? Les hores de ball, en aquest cas.
0: Sí, sí, l'experiència no, perquè al final tot, el gran resultat són treball en equip, no?
1: Sempre,
0: perquè al final tota persona necessita estar rodejada, perquè no d'aparent, però sí col·laborant, correcte, no?
1: És a dir,
0: col·laboro.
1: Tan important és aquí, doncs, pel que ens dius, el treball individual, és a dir, el que ens anem preparant, el que anem estudiant, el que ens anem formant, el que anem preparant d'aquest, per exemple, d'aquest dossier o d'aquest projecte, com el treball col·lectiu, el treball en grup, el treball en equip, és a dir, la suma d'aquestes dues coses serà la clau de l'èxit, eh?
0: Sí, perquè mira, si la clau de l'èxit és poder reconèixer i reconèixer tu, autoreconèixer i reconèixer la labor que tenen, o sigui, l'aportació que cada persona fa.
1: Sí.
0: O cada persona el fa. És important tindre aquesta paraula d'aportació,
1: sí,
0: perquè tothom aporta.
1: Sí. Sempre. Fins i tot en el que diem en l'èxit, en l'aprenentatge, no dic l'error, dic l'aprenentatge, en qualsevol situació, si estem actius, si estem receptius, tot això seran aportacions que ens ajudaran a tenir, doncs, precisament aquest criteri, aquest know-how que deies abans, que ens serà totalment útil per a la vida. El reconeixement, l'autoreconeixement i el reconeixement cap als altres també, com a valor afegit al que avui ens plantegen Jordi González Guillem, a qui seguim sempre per les xarxes, per la seva pàgina web, pels seus cursos i les seves conferències. Jordi, un plaer escoltar-te com sempre i fins la propera setmana.
0: Igualment. Molt bé, gràcies.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Nosaltres anem acabant aquesta funció especial, aquest dia festiu, aquesta propera nit. Estarem festius fins a les 5 i del tram de 5 a 6 doncs ja us despertarem el dimarts, però perquè així estem fent aquest pont que bueno, hem pogut doncs anar-nos una mica a passejar, que diem. Doncs espero que la selecció que hem fet de continguts us hagi agradat i sobretot us desitgem, treballeu o no, el dia d'avui un dilluns d'allò més meravellós, que aquest dilluns 25 de maig de 2026, el 25 del 5 del 26, doncs sigui un dia fabulós. Aquesta propera nit, a partir de 2:15, més nits de ràdio. Gràcies, vagi bé, adeu-siau.

Apunta tu a l'agenda. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.

0: Parlament amb les comissions de cadascuna de les conselleries per detallar quants diners tenen per invertir i quins serveis públics milloraran. Ricard Jiménez, bon dia.
1: Bon dia. Entre demà i divendres, tots els consellers passaran comptes davant els grups parlamentaris. La realitat és que no explicaran gaire cosa nova respecte al mes de febrer, perquè la despesa de 49.100 milions d'euros no ha variat. El departament que compta amb més diners és el de Salut, seguit d'Educació i Drets Socials. Entre els tres, gairebé, agrupen un 50% del pressupost total. La principal novetat que explicaran seran els 900 milions d'euros que s'han negociat aquests mesos amb Esquerra i els Comuns. La gran majoria es dedicaran a regenerar els petits municipis, rehabilitar barris i millorar les aules, tot i que no hi ha una partida específica per millorar els sous dels docents i aturar així les vagues.
2: Más de uno Catalunya.
0: Informació en format més breu. Aquest cap de setmana ens deixa tres víctimes mortals a les carreteres catalanes. La primera es va produir dissabte a Osona, quan, per causes que encara s'estan investigant, un motorista de 56 anys va sortir de la via i va acabar morint. El segon cas es va produir ahir diumenge arran del xoc d'una furgoneta amb un turisme a l'A2 a l'Anoia, i el sinistre va acabar amb la vida de dues persones i va provocar quatre ferits menys greus. Amb aquests tres ja són 47 les persones que han perdut la vida a les vies catalanes des que va començar l'any. Més coses. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 44 anys a Juneda, a Lleida, per una presumpta agressió amb arma blanca al seu company de pis. Els fets haurien tingut lloc en el marc d'una baralla entre els dos convivents. La víctima ha estat traslladada de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I un últim apunt, una persona ha resultat ferida per arma de foc a Calafell. Els fets haurien passat en el marc d'una baralla al municipi del Baix Penedès, concretament al Passeig Marítim, en una zona d'activitat d'oci nocturn.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: A punt d'arribar a les 7:27, repassem l'actualitat esportiva amb l'Albert Arranz. Albert, bon dia.
3: Bon dia. La capitana del Futbol Club Barcelona, Alexia Putellas, és designada per la UEFA la millor futbolista de la Women's Champions League 2025-2026. La sisa joventut derrota el San Pablo Burgos 86-79, quarta victòria consecutiva de la penya a la Lliga ACB a la penúltima jornada de la temporada regular. La tenista gironina Marina Bassols assoleix la primera victòria de la seva carrera en la primera ronda d'un gran en derrotar la colombiana Emiliana Arango 6-3-6-4 a Roland Garros. I en automobilisme, Àlex Palou finalitza setè a les 500 milles d'Indianàpolis, però continua al capdavant de la classificació general de la IndyCar.
0: Gràcies, Albert. Doncs així comença la setmana amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Dani Sánchez. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
4: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: A Onda Cero, la ciutat.
5: El 27 de maig, la ciutat passejarà amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, per descobrir per què aquesta ciutat del Vallès Occidental és una de les més triades pels catalans per viure-hi. Parlarem sobre el bon moment econòmic de la ciutat, les infraestructures que s'hi estan impulsant i moltes altres qüestions que fan de Sabadell una ciutat de moda. Recorda, el 27 de maig, a partir de les 12:20, la ciutat passeja amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, amb el patrocini de l'Ajuntament de Sabadell.
2: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
6: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
7: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
8: Quina raó mou el teu món?
9: Lo futur del Pere.
10: Algun dia tenia el meu propi piset.
11: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
12: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Son las 7:00.

0: Los derechos son nuestra meta.
1: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. La actualidad en 2 minutos.
2: Què tal? Bon dia. Continua la consternació a Figueres arran del tercer crim masclista d'aquest any a Catalunya. Aquest diumenge, prop d'un centenar de persones s'han concentrat a la plaça del Vi de Girona per condemnar l'assassinat de la Quim, una dona trans morta presumptament a mans de la seva exparella la setmana passada a la localitat de l'Alt Empordà. Lola Sorribas, bon dia.
3: Bon dia, Montse. Convocats per entitats de l'espai LGTBI, els assistents han expressat suport a la família i han reclamat més protecció per a les víctimes de violència masclista. Durant l'acte s'ha fet un minut de silenci i s'han encès espelmes en record de la víctima. Recordem que l'agressor havia estat detingut dies abans i posat en llibertat i que tenia un ordre d'allunyament de la víctima. Sandra Ibars, presidenta de l'Associació Trans de l'Alt Empordà, ha explicat que l'havia conegut arran de trobar-se a les dependències policials i judicials des del mes de gener.
4: Per la seva pròpia protecció, ella va decidir desprendre's del mòbil perquè en tot moment ell estava davant, a les xarxes també li controlaven l'agressor, és a dir, que una situació que no m'agradaria que es tornés a repetir.
3: El col·lectiu ha denunciat també comentaris transfòbics arran del cas i ha defensat que el feminisme hauria d'incloure totes les dones sense discriminacions.
2: Ja són 47.000 les persones que l'Ajuntament de Barcelona ha atès des de l'inici del procés de regularització d'estrangers. En total s'han emès gairebé 30.000 certificats de vulnerabilitat i uns 2.000 ciutadans han rebut assessorament jurídic. A més, s'han tramitat més de 175.000 volants i 77.000 certificats d'empadronament. A partir d'ara, els tràmits i l'acompanyament de les persones que es vulguin acollir a la regularització es faran al centre Miquel Blea, que Hostafrancs, i al pavelló 2 de la Fira de Barcelona. Les oficines d'atenció ciutadana de Sant Miquel i Monumental deixaran d'oferir aquest servei entre setmana, però tot i això, l'espai de la Monumental continuarà atenent els dissabtes. Canviem de qüestió. Barcelona posa en marxa un nou servei gratuït de trucades pensat per a infants i adolescents que no disposin de mòbil i necessitin contactar amb la família en un moment puntual, Lola.
3: Sí, el recurs estarà disponible en equipaments municipals de proximitat, com ara centres cívics, biblioteques, casals o instal·lacions esportives. Per fer-ne ús, els menors s'hauran d'adreçar al personal del centre que els facilitarà l'accés a un telèfon habilitat. L'Ajuntament vol així garantir que cap infant quedi incomunicat en situacions quotidianes o de necessitat. Maria Eugènia Gay és la segona tinenta d'alcaldia i explica l'objectiu d'aquesta iniciativa.
5: Oferir recursos de proximitat, garantir seguretat i facilitat perquè els infants i adolescents puguin contactar amb els seus referents adults quan ho necessiten, i també doncs, ens dona una ciutat que educa, que cuida, que ajuda a créixer amb autonomia i sobretot també amb vincles i amb més oportunitats més enllà de les pantalles.
3: El servei estarà regulat per un protocol de supervisió que vetllarà per un ús responsable amb trucades justificades i de durada curta d'entre 3 i 5 minuts, sempre respectant la privacitat.
2: En plana cultural, el Camp de Mar de Tarragona s'ha convertit aquest diumenge en l'escenari principal de la cloenda del Tarracó Viva, que ha tornat a fer reviure l'esplendor de l'època romana amb recreacions històriques, tallers i activitats divulgatives. El festival ha superat els 80.000 assistents en la seva 28a edició, consolidant-se com un referent de la divulgació històrica a nivell nacional i internacional. Magí Seritjol és el director del Tarracó Viva.
6: Preguntem-nos per què hi existien els gladiadors, perquè aquella societat se gastava diners i diners en un espectacle, perquè per ells no era un espectacle, era algo més. Per tant, comprendre això ens ajuda a comprendre aquella societat. Per això està el festival, és a dir, per ajudar a comprendre coses que són molt complexes, però que són molt fascinants.
2: El certamen s'ha centrat en el Parc de Roma, més de 500 activitats i la participació de grups de recreació d'arreu d'Europa. I un últim apunt, sàpiguen que els Mossos d'Esquadra han detingut 8 lladres multireincidents a la capital catalana amb un total de 141 antecedents policials. Les detencions s'han fet en el marc d'un dispositiu contra els robatoris violents de cadenes. L'operatiu s'ha dut a terme als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí en el context del pla Campai Catenà contra la multireincidència. En paral·lel, els Mossos també han denunciat 4 persones amb 105 antecedents i n'han identificat 52 més.
1: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
7: Vestim.

0: Eva Radio.
1: Más de uno Cataluña. Amb Montse Valls.
2: Què tal? Bon dia. El govern anuncia la incorporació de 1.800 professionals més a les escoles al curs 2026-2027 a l'espera de reprendre demà la negociació amb els sindicats per desencallar el conflicte laboral. De seguida, amb més detalls, però abans, el trànsit. Amb Vicenç Llorca, bon dia.
3: Bon dia, comencem la jornada avui dilluns amb circulació força fluida a les vies d'entrada a l'àrea metropolitana, a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la confluència amb el Nus de la Trinitat, amb la C33 i també amb la C31, a l'altura de Sant Adrià de Besòs, a la Ronda Dalt i a la Ronda Litoral, en els dos sentits de circulació, no hi tenim ara mateix cap incidència. Normalitat també a l'entrada a la capital catalana des del Llobregat, tant a la B23 com a la 2 a l'altura de Sant Feliu. La C17 i la P7, però, circulen amb lentitud al seu pas per Mollet del Vallès. En aquest punt, la P7 té un carril tallat en sentit que deixa 3 quilòmetres de retenció. A Roda de Barà, l'AP7 circula amb congestió i amb només un carril obert, també en sentit sud, a causa d'un accident que deixa unes cues d'uns 4 quilòmetres. La Nacional 340, entre Creixell i Roda de Barà, acumula ara mateix ja uns 3 quilòmetres de retenció en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Pel que fa al temps, aquesta última setmana de maig comença amb un ambient d'estiu que s'allargarà com a mínim fins dijous. Avui serà un dia assolellat, amb algunes nuvolades que creixeran a la tarda al Pirineu. Pel que fa a les temperatures, s'esperen màximes de 35 graus a Lleida, 32 a Girona, 26 a Barcelona i 25 a Tarragona.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: El govern català aprovarà demà dimarts la incorporació de gairebé 1.800 nous professionals a les escoles de cara al curs 2026-2027. Una mesura dotada amb 93,5 milions d'euros que té l'objectiu de reduir ràtios, impulsar la inclusió, millorar la formació professional i reduir la burocràcia als centres educatius. Es tracta d'un anunci que arriba el dia abans que el Departament d'Educació i els sindicats docents reprenguin la negociació per intentar arribar a un acord sobre les millores laborals que exigeix el col·lectiu. Serà la quarta trobada, que es produeix en menys d'una setmana. Gabriel Figueredo, bon dia.
4: Bon dia. Sí, les dues parts estan disposades a explorar la via negociadora fins al final, tot i que, de moment, sense avenços significatius. La darrera proposta d'educació inclou millores en 7 complements i afectaria prop de 105.000 docents de tot el sistema educatiu, inclosa també l'escola concertada. Estem parlant d'una inversió de 78 milions d'euros, esglaonats fins a 5 anys. El document, però, no té res a veure amb les pretensions dels sindicats, que exigeixen una millora retributiva que afecti el conjunt de la plantilla docent. La setmana passada van defensar un complement universal de 500 euros l'any 2029, que Educació va assegurar que està fora de l'abast del departament. La trobada es produirà només unes hores abans que els sindicats educatius tornin a sortir als carrers. Dimecres està convocada una nova vaga a tot Catalunya, la segona del mes de maig. Mobilitzacions que estan disposats a intensificar fins a final de curs si les negociacions continuen encallades.
2: Gràcies, Gavi. Canviem de qüestió. Els pressupostos comencen a caminar aquesta setmana al Parlament amb les comissions de cadascuna de les conselleries per detallar quants diners tenen per invertir i quins serveis públics milloraran. Ricard Jiménez, bon dia.
5: Bon dia. Entre demà i divendres, tots els consellers passaran comptes davant els grups parlamentaris. La realitat és que no explicaran gaire cosa nova respecte al mes de febrer, perquè la despesa de 49.100 milions d'euros no ha variat. El departament que compta amb més diners és el de Salut, seguit d'Educació i Drets Socials. Entre els tres gairebé agrupen un 50% del pressupost total. La principal novetat que explicaran seran els 900 milions d'euros que s'han negociat aquests mesos amb Esquerra i els Comuns. La gran majoria es dedicaran a regenerar els petits municipis, rehabilitar barris i millorar les aules, tot i que no hi ha una partida específica per millorar els sous dels docents i aturar així les vagues.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: En un context laboral marcat per la digitalització i els canvis constants, la capacitat de reinventar-se s'ha convertit en una competència clau, especialment entre el talent sènior. És una de les idees centrals que ha destacat la periodista Teresa Viejo a La Brúixola en la prèvia de la trobada El poder de reinventar-se, que se celebra demà dimarts a Terrassa. Viejo ha advertit que la situació de l'ocupació per a majors de 45 anys és preocupant, ja que moltes empreses continuen prescindint massa aviat d'aquest talent, tot i el seu valor.
6: Es muy psicológico realmente, o sea, no podemos estar aferrándonos continuamente a, bueno, es que yo alcancé tal puesto en una empresa y no me quiero marchar de ahí. No, tiene que haber una renovación generacional y entonces pregúntate, vale, ¿cómo puedes seguir aportando valor desde otro lugar?
2: Amb tot, també ha apuntat a noves oportunitats, especialment amb la irrupció de la intel·ligència artificial, que diu pot afavorir perfils amb experiència. La periodista defensa un canvi de mentalitat global que passa per la formació constant, capacitat d'adaptació i obertura a noves professions. La jornada de demà a Terrassa vol precisament empoderar aquest col·lectiu, fomentar xarxes de contacte

0: Bien.
1: ¿Y la pequeña qué tal?
0: Está bien.
1: ¿Y tu gato?
0: Bien, muy bien.
1: Esta es.
2: ¡Wow! Me encanta.
3: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
1: Bienvenida.
3: Century 21.
4: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
5: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661. 93 495 1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia. O en cabedo.com.
6: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
7: Más de uno Cataluña. Amb Montse Valls.
8: Les 8 i 27, els esports, Albert Arranz, bon dia.
9: Bon dia, la capitana del Futbol Club Barcelona, Alexia Putellas, és designada per la UEFA la millor futbolista de la Women's Champions League 2025-2026. La sisa joventut derrota el San Pablo Burgos, 86-79, quarta victòria consecutiva de la penya a la Lliga ACB a la penúltima jornada de la temporada regular. La tenista gironina Marina Bassols assoleix la primera victòria de la seva carrera en la primera ronda d'un gran en derrotar la colombiana Emiliana Arango, 6-3-6-4 a Roland Garros. I en automobilisme, Àlex Palou finalitza setè a les 500 milles d'Indianàpolis, però continua al capdavant de la classificació general de la IndyCar.
8: En cultura, Lleida ha tancat la 45a edició de l'Aplec del Caragol amb un nou rècord de participació. Prop de 200.000 persones han passat pels Camps Elisis al llarg del cap de setmana en una edició que ha reunit 17.000 aplequistes repartits en 124 colles que han consumit fins a 14 tones de caragols. Ferran Padrics, president de la FECOL.
10: Molt contents, el balanç d'aquesta 45a edició és molt positiu. En diversos aspectes, tant els collistes que ens han dit que ha estat una edició molt plaentera per a ells, com per l'esforç que hem fet de millorar les atencions a visitants.
8: La jornada final ha estat marcada pel tradicional dinar de germanor, amb els caragols com a protagonistes, però també per les altes temperatures que han obligat participants i visitants a refrescar-se amb pistoles d'aigua. Davant d'aquesta situació, la Federació de Colles ja estudia mesures per combatre la calor en futures edicions. I en plana musical, avui hem de destacar el concert a la sala Razzmatazz de Los Chunguitos. Pues me la...

0: La banda torna a Barcelona amb la gira El Reencuentro 50+1, que celebra més de 50 anys de trajectòria i que repassarà grans himnes com Me quedo contigo, que és el que estem escoltant. Al ritme de los chonguitos arribem al final d'aquest informatiu que ha comptat amb Dani Sánchez al control tècnic. Que passin molt bon dia.
1: Si me das a elegir... Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Y hoy les digo que tenemos malas noticias para ellos, porque el gobierno de coalición progresista va a seguir adelante. Tenemos un año por delante.
1: Los docentes valencianos inician hoy su tercera semana de huelga indefinida, con los sindicatos presentando una nueva propuesta para intentar retomar la negociación con la consejera y con una concentración a la puerta de la sede de educación. Pendiente de esta protesta está Nuria Moreno.
2: El documento ya está presentado en la consellería. Los sindicatos dicen que son optimistas, que en una primera lectura los responsables de educación les habrían trasladado que comparten al menos un 65% de las medidas que incluyen. Aunque están expectantes porque a las 4 volverán a sentarse en la mesa de negociación. La última fue el miércoles y duró unos 10 minutos. Lo que más complicado se antoja, dicen los sindicatos, ellos reconocen que es ambiciosa y esperan una contraoferta de la consellería.
1: Y sepan que el podcast documental de Jorge Abad, La provincia 53 de Onda Cero Podcast, ha ganado el premio Saliou Traoré de periodismo en español sobre África, concedido por Casa África y la Agencia EFE. El jurado destaca el trabajo de memoria y reflexión que la provincia 53 hace sobre la presencia española en el Sáhara Occidental. Son las 11 y 3, 10 y 3 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
3: A Onda Cero, las noticias de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
4: Què tal? Bon dia. Hem de lamentar la mort d'un motorista de 68 anys aquesta passada nit en un accident a Garriguella, a l'Alt Empordà. El sinistre ha tingut lloc a la C-252 en una col·lisió que ha impactat dos turismes i una motocicleta. La víctima, veí de Rabós d'Empordà, ha perdut la vida al mateix lloc dels fets i fins a la zona s'hi han desplaçat 5 patrulles dels Mossos, 2 dotacions dels bombers, així com unitats del Servei d'Emergències Mèdiques i el seu Servei de Suport Psicològic. Amb aquesta mort ja són 48 les víctimes a les carreteres catalanes aquest any, 19 de les quals motoristes, segons les dades provisionals. Les causes de l'accident continuen sota investigació. En plana local, sàpiguen que Barcelona ha iniciat la tramitació d'una nova ordenança per regular els mercats no sedentaris, que inclou els mercats de marxants, els ocasionals i les parades individuals. La principal novetat és la substitució de les llicències col·lectives per llicències individuals, amb una vigència de 15 anys, prorrogables, per garantir transparència, seguretat jurídica i la continuïtat de l'activitat. Avui s'obre el període de consulta pública abans de l'aprovació inicial i definitiva, amb l'objectiu que la norma entri en vigor el primer trimestre del 2027. La tinenta d'alcaldia Raquel Gil destaca que Barcelona tindrà per primera vegada una regulació específica per a més de 70 mercats d'aquest tipus que porten valor comercial i reforcen el comerç de proximitat. La nova ordenança també fixa criteris per a autoritzar nous mercats com la sostenibilitat, la venda de producte local i la millora del servei als clients. I acabem aquests minuts informatius al Segrià, i és que la rave de Llardecans ha finalitzat aquesta matinada sense incidents. La festa, iniciada dissabte en un paratge del municipi, va reunir entre un i 200 centenars de persones, majoritàriament procedents de França. Diumenge a la tarda, molts assistents ja van començar a marxar sense necessitat d'intervenció policial i aquest dilluns pràcticament no hi quedava ningú.
5: La red de vencejos de Toledo y su proyecto Vuela tu vencejo ha recibido exequo el premio Luz Verde Aire. El proyecto permite que las crías de vencejo rescatadas sean cuidadas por ciudadanos, a los que se les forma y se les facilitan alimentos y vitaminas antes de que las aves puedan volar solas.
6: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
7: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
1: Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.
2: La Tirona ja navega per l'estany de Banyoles. Vine i descobreix el paratge incomparable de l'estany des de dins. Gaudeix d'una navegació calmada, tranquil·la, silenciosa i plena d'encant. A bord de la Tirona, on la natura, la fauna, la història i el paisatge es troben. Un recorregut ideal per a totes les edats, per observar, gaudir i deixar-se portar. Els viatges de la Tirona sempre són màgics. T'ho perdràs? Informació i horaris a latirona.com.
3: Aixeca't, ves al gimnàs, fes el menjar, treballa, recull...
4: Para, para! Digues-me alguna cosa que s'adapti a mi.
3: Pots estudiar a un IBRO, una carrera universitària oficial en 3 anys o menys i convalidar fins al 66% dels crèdits.
4: Això sí que és un planàs!
5: Un IBRO et permet estudiar en línia i al teu ritme. Informa't en universidadunipro.com.
6: Si quieres vender o alquilar una vivienda, Fincas Blanco es tu inmobiliaria de confianza. Contamos con más de 35 años de experiencia y una amplia red de oficinas para que vendas o alquiles siempre con la máxima seguridad. Llámanos al 93 409 2030.
7: Fincas Blanco.
8: Barcelona no se visita, se vive. Y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la historia se degusta. En el Hotel España, junto al Liceo.

0: Cocina bajo la dirección de Martín Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España.
1: El vent a la cara, un passeig, un somriure. A Barcelona, la soledat no hauria de ser el destí de la gent gran. En Bici Sense Edat celebra 10 anys regalant passejos, companyia i moments que connecten. Ara volen aconseguir el seu desè tricicle. Aquest mes per cada euro donat en sumem gairebé un altre gràcies al repte de Migrant o d'Arena. Entra a enbicisenseedat.cat. Fes el teu donatiu abans del 30 de juny. En Bici Sense Edat. Pedalades que trenquen la soledat. La mobilitat que cura. Associació amb Bici Sense Edat. Entitat guardonada Ciutat Solidària d'Onda Cero Catalunya amb el patrocini del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
2: Avui a la ciutat volem analitzar un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona que alerta que la intel·ligència artificial afectarà els llocs de feina ocupats, sobretot per dones. Esbrinarem avui el perquè.
3: També tornarem a parlar amb els nostres amics d'En Bici Sense Edat per saber com és el crowdfunding que han posat en marxa per aconseguir un nou tricicle. I no us perdeu el programa d'avui perquè descobrirem com és la vida d'un pilot. És segur volar? Hem de tenir por? Com és posar-se als comandaments d'un avió? Acabarem, com cada dimarts, parlant de literatura, avui amb la Raquel Duran i les recomanacions que ens fan els lectors.
2: Tot plegat sense oblidar-nos, com sempre, de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
4: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra.
5: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis.
4: Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
6: Casi un 60% de los adolescentes en España no quiere que un algoritmo decida por ellos. Un 20% pasa más de 5 horas al día en redes los fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la red. Y más del 8% sufre ciberacoso. El algoritmo decide lo que aparece en sus pantallas una y otra vez. No es casualidad, es diseño. Exige un algoritmo seguro ya. Un mensaje de Fundación A3 Media y UNICEF.
4: Onda Cero Barcelona,

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és dilluns 25 de maig, segona Pasqua, i com fem sempre en aquests dies especials, volem compartir amb tots vosaltres algun dels millors moments d'aquest programa, com per exemple l'entrevista que li vam fer ara fa unes setmanes al Regis Siboe, un dels components de Bonnie M. Poseu-vos còmodes, que això comença. Des d'ara i fins les dues, amb Ivan Gustems al control tècnic, comencem.
0: Això és la ciutat.
1: En els darrers anys preocupa especialment l'augment dels casos de càncer colorectal en persones menors de 50 anys. Es tracta d'una malaltia que fins fa poc associàvem gairebé només a edats més avançades. Ara, un estudi liderat pel Vall d'Hebron Institut d'Oncologia apunta que factors ambientals i d'estil de vida poden tenir-hi un paper clau.
2: Així és, parlem de l'alimentació, del tabaquisme o fins i tot de l'exposició a pesticides. És el que coneixem com a epigenètica, perquè una cosa és allò que ens ve donat per via genètica, que és una imposició, podríem dir-ho així, i l'altra és l'epigenètica, que fa referència a totes aquelles coses que nosaltres fem al llarg de la vida i que modifiquen precisament el nostre pas pel món. Aquest estudi que s'acaba de fer públic aquest matí ha estat publicat a la revista Nature Medicine i és el primer que analitza l'impacte del que s'anomena exposoma.
1: Doncs ara ens n'explicarà més detalls el doctor José Antonio Seoane, cap del grup de Biologia Computacional del Càncer de Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia i investigador sènior d'aquest treball. Doctor, què tal? Muy buenos días.
3: Buenos días.
1: Pues parece que ya tenemos un poco más claro el por qué pueden aparecer este tipo de cáncer colorectal en personas menores de 50 años, ¿no?
3: Sí, bueno, ya estudios epidemiológicos habían apuntado a factores ambientales como, por ejemplo, el tabaco o la dieta. Sin embargo, en este estudio lo que sí que nos sorprendió bastante identificar además el pesticida.
2: Este tema del pesticida, que enseguida comentamos, se ha notado especialmente en algunas

0: joventut, donant-ho tot a la pista de qualsevol sala de festes o discoteca amb els ritmes disco del moment.
1: En aquell ambient, tot el públic vibrava al ritme d'unes cançons que van marcar tota una època. I avui, estic segur que moltes de les persones que ens estan escoltant s'emocionaran de valent amb el que els portem. Estem a l'Espanya de la transició, en moment de final d'una etapa gris que estava donant pas tímidament al color. Encara hi havia moltes lloses al damunt, que passaven al damunt d'una societat que no sabia molt bé què acabaria passant. Però com diu la dita, muerto el perro se acabó la rabia. I els joves de l'època necessitaven una mica de ritme. En aquesta discoteca uns pregunten allò de ¿estudias o trabajas? Altres ja fa temps que s'ho treballen, allò del ligue. Bé, i altres ho donen tot ballant-ho a la pista, perquè no tenen ni ligues, ni res, ni esperen res d'aquella nit, només ballar i divertir-se, al ritme de la formació del moment. Boniem.

0: Déu-n'hi-do, estem aquí ballant tots a l'estudi perquè, com dèiem, sí, potser hi ha gent que en aquella època era jove, estava donant-ho tot, però tu i jo coneixem perfectament la música de Bonnie M i l'hem ballat.
1: És que estic segur que aquesta cançó ha sonat fa 5 dies o 6 dies en una discoteca.
0: Segur que sí. Doncs avui tenim a l'estudi el que podríem dir és història viva de la música. Saludem al Valentín de l'Olmo. Valentín, què tal? Molt bon dia.
2: Bon
0: el Valentín
2: dia.
0: És l'autor del llibre El Chico Bonnie M, que ens parla de la història d'aquesta formació i en concret del Regi Siboe, que també és aquí amb nosaltres. Regi, hello,
3: hello,
0: how are you?
3: Very well, nice
2: Hola.
3: To be here.
2: Sí, és un plaer ser-hi. Yeah.
0: Això és tot el que puc dir en anglès durant aquesta entrevista, és el que diré,
1: no,
0: perquè
1: el meu
0: anglès...
1: Molt,
0: sí, puc dir més, però prefereixo que l'Òscar, que és el traductor que avui ens ajudarà a escoltar el que ens digui el Regi, doncs jo crec que serà millor i així ens enterarem tots del que estem parlant. I és que Bonnie M celebra mig segle d'història. Quan mirem enrere, què fa que aquest projecte continuï viu 50 anys després?
1: Aquesta és la pregunta, no? La resposta és complicada, no? De dir per què 50 anys més tard encara estan sonant les seves cançons, perquè tenen algun ingredient màgic, ha de tenir alguna cosa, no? Com deia el seu productor, el Frank Farian, deia que aquesta música és evergreen, que no té data de caducitat, no? I que mig segle després continuem recordant, ballant o emocionant-nos amb algun tema de Bonnie M, vol dir que alguna cosa han fet bé, no? Dic jo...
0: És que a més va ser una revolució en aquella època.
1: Clar, la música té aquest poder de traspassar generacions, alguna, no tota, sí. I aquesta ho ha fet, és a dir, que hi ha gent dels que tenia 20 anys als anys 70, en aquell 76, sí. I que ara hi ha gent que té 20 anys ara que segueix ballant aquesta cançó i ho segueix ballant amb la mateixa intensitat, sense prejudicis.
4: Correcte, tot s'ha de dir que les xarxes han ajudat molt, no? En aquest cas, parlem de l'any 2022, va ser quan es va fer molt viral el Rasputin en TikTok, no? Sí. I això va ser una oportunitat per les noves generacions a donar a conèixer la música de Bonnie M. La veritat és que és un avantatge també, no?, les xarxes.
0: Òscar, pregunta-li al Regi què recorda ell d'aquella època.
2: So actually, Regi, what do you remember about these times?
3: Wow, yes.
2: Exciting
3: times.
2: Va ser molt excitant, una experiència única.
3: It was nice to be part of...
2: Realment va ser magnífic formar part d'aquest moment.
3: A global band.
2: D'una banda que seria mundialment molt coneguda.
3: And also the Bonnie M music is...
2: I també, de fet, la música de Bonnie M...
3: Recognized all over the world.
2: És molt reconeguda per tot el món.
3: Always with joy and...
2: Sempre, bueno, amb felicitat
3: i
2: bueno, i diversió, yeah. i ser conscient de crear aquesta música perquè la gent sigui feliç.
3: Yeah.
2: Molta diversió.
0: I què penses quan 50 anys després la segueixes escoltant a les discoteques?
2: And what do you think when you listen to that music after 50 years on the disco discotheque?
3: You still want to dance. It still makes me want to dance, yeah. Yeah.
2: Està molt bé que la gent vulgui veure aquestes cançons encara,
3: yeah,
2: avui en dia.
3: It's joyful.
2: És, bueno, és diversió.
3: And instantly, yeah.
2: I realment això.
3: It's an elixir.
2: És un elixir.
1: M'imagino que ha de ser, per ell, ha de ser un moment molt especial seguir a dia d'avui, el 2026, oferint entrevistes, explicant-nos aquí la seva història, quan als anys 70 ho era tot i ho segueixen tot, per algunes generacions ho segueixen tot, no? Amb el pas del temps s'ha mantingut la música, però la formació com ha evolucionat?
4: Clar, la història de Bonnie M, la trajectòria professional, musical, discogràfica, acaba el 1986. Per què? Perquè el Frank Farian, el creador i el productor del grup, és quan ja decideix que 10 anys de Bonnie M, doncs ja és prou també. Era música disco, va evolucionar una mica, però clar, ja estàvem parlant de mitjans dels anys 80. Des de llavors, sí que és veritat que cadascú dels seus membres originals, diguem-ne, que tenien l'opció, la patent d'utilitzar el nom de Bonnie M, i sí que hi van haver-hi, diguem-ne, algunes formacions, vale?
1: Satèl·lit amb
4: diferents membres originals, però el que és la formació original va acabar el 1986. Si tu li preguntes a un fan de Bonnie M, et dirà no, és que Bonnie M va acabar el 86, i de fet va ser així, a nivell de grup, a nivell discogràfic, i va ser així.
0: El 86,
4: Sí, sí, correcte.
0: Vull dir que... 40 anys després,
4: sí, sí.
0: Seguim escoltant cançons com Daddy Cool o Rasputin.

0: És que, Valentín, parlem molt del reggaeton, de la música que escolta avui la gent jove, i a vegades diuen, ah, això és de vells, tal. Però aquesta música, la música de Boney M, és que no passa de moda, i els joves la segueixen reconeixent, la segueixen escoltant i la segueixen ballant.
1: Clar, això li dona molt valor a les produccions que feia el Frank Farian, que era una ment absolutament brillant, perquè estem parlant que uns músics d'estudi, en aquest cas estem parlant del Reggie Seabow, de la Liz Marcia, no, que es ficaven a l'estudi, però és que també hi havia uns músics increïbles, no? El bateria de Rasputin, sí, és el Kate Forsey, que més endavant amb el Harold Faltermeyer va fer bandes sonores per pel·lícules com Flashdance, Superdetectiu en Hollywood, sí, vull dir, hi havia arreglistes, tècnics de so i uns músics increïbles que també van treballar amb molts artistes com la Donna Summer, vull dir que aquest és una mica el secret, no, de dir, és que és una música que l'escoltes i no et canses.
0: No et canses.
1: I una producció impecable per part del Frank Farian.
0: I a tu d'on et ve la passió per Boney M?
1: Doncs és curiós, perquè a casa meva sentia la música molt, molt folklòrica, no? Uh-huh. I, no sé, amb 6 anys jo recordo que estava a casa de la veïna, estàvem sentint una casseta d'aquelles que es rebobinen amb un bolígraf.
0: Un bolivic.
1: Correcte, un bolivic. I de cop i sobte va començar a sonar Kalimba de Luna, no? I un noi de 6 anys que comença a sentir, no, el tit-tit-tit-tit-tit, i dius, ostres, no?
0: Què és
1: com
0: això?
1: Alguna cosa em va sacsejar, em va deixar una mica com, això m'agrada molt, què és això, no? Uh-huh. Em vaig fer aquesta pregunta interiorment i a partir d'aquí, doncs, va començar tot, i és increïble perquè estem parlant ja de fa 42 anys, més o menys.
2: Estàs posant el tema sobre aquí l'antena que penso, ostres, tot això és vigent encara, Flashdance, Donna Summer, Boney M,
1: correcte.
2: És a dir, els 70, que van ser molt prolífics pel que fa a la música, encara tenen avui aquestes restes que se segueixen. Flashdance es veu als teatres encara, s'està fent en els teatres el musical. Donna Summer segueix cantant, vull dir que, en fi... Segueix sonant, vull dir.
1: Sí, i és curiós perquè al seu moment la música disco va ser molt criticada. No? Uh-huh. Va haver un moment que hi havia saturació al mercat, no? de música disco, el que va ser des del 1975 fins al 1980, i com que hi havia molt producte de música disco, va arribar un moment que com que es van cansar, no? I fins i tot a mi em deien, perquè clar, jo vaig néixer l'any 1978, quan jo vaig néixer a Boney M portaven ja 3 àlbums editats, no? Però sí que la gent una miqueta més gran que jo em deia que al seu moment tu reconeixies que era fan de Boney M o d'Abba i et deien, tu eres una hortera, tu no.
0: En sèrio?
1: No, Led Zeppelin, tal, no? Clar. No, i era com de, eres una hortera, t'agrada Boney M? Ets una hortera, però penso que el temps m'ha donat una miqueta la raó.
0: Home, això ha canviat tot, totalment.
1: Sí.
0: Regi, imagino que formar part de Boney M per tu va ser... et va canviar la vida, però en quin moment us vau adonar que, doncs, que estàveu dins d'un fenomen mundial?
3: So actually, probably for you, it was something really amazing to take part in that group of Boney M, but in which moment do you really realize that, wow, you are inside that global band?
4: Wow, yes. When I got a telephone call from Hansa.
3: Vas tindre una trucada de telèfon
4: from the Hansa,
3: de la companyia discogràfica Hansa en Alemanya.
4: Office in London, and I was doing a show in London.

0: and on stage.
1: Io stavo, infatti, stavo a Londra, stavo facendo un musical.
0: Worked with one of the producers, a
1: chap called
0: Steve Rowland at Hansa.
1: Steve Rowland de Hansa.
0: So Steve knew of my work.
1: Ah, él sabía la meva, and he said, la meva feina,
0: he
1: com
0: said
1: jo
0: to me, Reggie,
1: there's
0: something interesting in Germany that might interest
1: you. Hi ha algú en Alemanya que està interessat en tu.
0: No names, but...
1: No em va dir el nom, però...
0: they would like to see you. And
1: però
0: I said, okay,
1: li agradaria veure't.
0: I'm doing a show from Monday to Saturday.
1: I jo, de fet, tinc un show de... Vull just fer un show de dilluns a dissabte.
0: The only day I can go is Sunday.
1: I l'únic dia que puc anar a Alemanya seria el diumenge.
0: And he said, okay, we'll come back to
1: you. I vaig dir, vale, aniré, per què no?
0: And then arranged, okay, somebody would like to see you, Frankfurt,
1: bueno,
0: on Sunday.
1: I, ok, d'acord, algú vol veure't el diumenge.
0: And come back on,
1: i si,
0: Sunday,
1: a veure què tal
0: night,
1: la veu, com va.
0: So I can get back to my show on Monday.
1: I llavors, el diumenge a la nit, després d'aquesta prova amb la teva veu,
0: I
1: tornaré
0: know who,
1: el
0: I know
1: dilluns
0: was until I got
1: per continuar a treballar. No sabia que era Frank Farian, de fet, el productor.
0: I met Hans Jörg, who was Frank's assistant, and then I knew,
1: Vaig veure primer el seu assistent personal.
0: I'm going to meet Frank Farian. Then, okay,
1: vale. Serà Frank Farian, vale, okay, vale, molt bé. But do you know him before, actually?
0: No, only the name.
1: No, de fet, no coneixia el productor, només el nom.
0: I think I was telling Valentin, I was...
1: Lo que li estava dient a Valentin, de fet.
0: Lying in bed one morning, and I had a Bonnie production on the radio.
1: I estava escoltant una producció de Bonnie a la ràdio.
0: I like this production.
1: M'agrada com... M'agrada aquesta producció de Bonnie M, que estic escoltant a la ràdio.
0: Frank may need me.
1: I Frank m'ha contactat, el productor, però què és això, no? Què està passant, no?
0: So when the telephone call came, I thought,
1: de fet, quan van trucar per telèfon, van dir, bueno, vale, pues...
0: Because sometimes your dreams come true.
1: Ostres, de vegades els somnis són realitat.
0: And so I was sort of half waiting for something to happen.
1: De fet, estava esperant que... Sabia que alguna cosa passaria.
0: So when I met Frank,
1: i, de fet, quan vaig trobar amb el Frank,
0: I'm supposed to be here.
1: Jo, sí, tinc que ser aquí, tinc que ser-hi, sí.
0: And also because I'd worked with Liz from
1: I, de fet, coneixia una cantant ja del grup, Liz, d'abans, del musical Hair.
0: Liz is here, so I'm home, really.
1: Realment, si Liz és aquí, que és la meva amiga, que és la cantant del grup, també, llavors, aquest és el meu puesto, no?
0: But it was exciting because then the whole thing, then I woke up and think, wow.
1: I em vaig un dia al matí...
0: Oh, yeah, this is huge.
1: Vaig anar al... Bueno, de fet, al matí un dia em dic, però això, estic aquí al llit, però què és tot això que m'està passant? Què m'està arribant, no?
2: Yeah. M'imagino que s'haurien de pessigar per despertar aquell somni, no? I penso, van viatjar pel món sencer, no? Perquè era un moment en el que les gires deurien ser... Com eren aquelles gires?
3: Clar, és que a més també, als 70 no hi havia xarxes socials.
2: Clar, clar, clar.
3: Llavors, per fer la promo, havien de ser presents.
2: Sí, sí.
3: Potser agafaven el dematí, agafaven un avió a Alemanya i potser viatjaven a Madrid. Ostres, hem de gravar Aplauso, no? El programa de televisió. Després havien d'anar a la BBC, a Top of the Pops, vull dir. Era molt intens, i les gires també eren molt intenses. Hi havia molta demanda perquè tothom volia veure els Bonnie M, vale, en directe, i la veritat és que entre promo i concerts tenien molta feina.
2: I després passava una cosa que crec que no ens passa a dia d'avui d'aquesta manera. Fa un temps vaig tenir una xerrada aquí a la ràdio amb en Charlie Diego, que feia un programa Casper Street.
3: Clar, jo el conec, amic meu.
2: En Charlie Diego és meravellós, és una persona que als 70 feia ràdio, i tenia, em deia, el telèfon de casa de Romina, d'Albano, Nica Costa, de molts artistes, que els trucava a casa seva i els preguntava, i anaven a dinar, anaven a sopar, feien copes. Això avui en dia no passa.
3: Això no, avui en dia no passa. El que passa és que Charlie Diego és una excepció, és un gran professional, una gran persona. Jo recordo, perquè també em va ensenyar una foto que està inclòs al seu llibre, que sortia, va conèixer el Bobby Farrell, quan van anar a gravar Aplauso al desembre del 79, així. És un gran professional, i sí que és veritat que, bueno, es fa estima.
2: Sí, però no parlava només d'en Charlie, que també, sinó d'aquella manera de portar-se amb els famosos, no? Amb els grans grups com Bonnie M, a les ràdios, vull dir.
3: Sí, correcte. Ara, clar, tot això ha canviat molt i molta responsabilitat són les xarxes, però abans com que hi havia una mica més de caliu, no? Vols dir?
2: Sí.
3: Correcte, sí.
4: Si parlem de Bonnie M, no podem deixar d'escoltar aquest tema.

0: Jo faria el programa escoltant tots els discos de Boniem i estaria feliç, eh? Ja t'ho dic. Regi, no sé si hi ha algun moment, alguna anècdota que tu recordes d'aquella època i que ens vulguis explicar.
1: So do you really have any anecdote? Tell us any anecdote about these times.
2: Wow, it's...
0: Que es pugui explicar.
1: That you can tell.
2: Nah, it was an amazing trip.
1: Va ser un viatge fantàstic.
2: To be part of something that
1: de formar part de
2: the world knew,
1: de algo country, you know, el món
2: and also
1: it's
2: great to be part of something bringing joy to other people.
1: D'una cosa que porta, diguéssim, alegria
2: now,
1: a la gent.
2: Even now, just hearing Babylon, I get goosebumps because the song
1: de fet,
2: is a
1: quan
2: great
1: escolto
2: song.
1: Encara avui en dia la cançó Rivers of Babylon, encara...
2: And it's a great opportunity. And I'm very glad it came to me.
1: I estic molt content que...
2: Also, as an artist,
1: que de fet, Boniem va arribar a mi.
2: You sharpen your tools hoping that when the time comes you're able to give something.
1: I de fet que quan tenien actuacions també no doncs que tu ets possible de portar algo, de fer algo diferent.
2: You get one chance,
1: i màgic, no?
2: One chance to be ready and if you're not ready.
1: Era una oportunitat i la tenia que agafar i fer-ho el millor possible.
2: Yeah.
3: I què n'opina de la música que
0: es
3: fa?
0: Que el Valentín volia afegir alguna cosa.
3: No, us volia dir, pregunta-li, Òscar, per l'anècdota de l'actuació que va fer a Verona el 1984.
1: Oh, tell us about this anecdote that you had in Verona in 1984.
2: Oh, yes. We had a concert in Verona.
1: Van tenir un concert a Verona, a Itàlia.
2: What was the song?
3: Kalimba,
2: for Kalimba, yeah.
1: La cançó Kalimba de Luna.
2: Of course, I knew Verona, the theater.
1: Jo sabia que Verona, l'amfiteatre.
2: I'm a big fan of the opera.
1: És màgic, i també soc molt fan de l'òpera.
2: So we arrived and...
1: Van arribar allà i...
2: I walked all the way
1: vaig caminar
2: in the arena,
1: dins de l'arena
2: absorb the history.
1: Mm-hmm. I vaig of Verona, veure la història de la ciutat de Verona
2: everything,
1: i que realment tot el que estava veient era increïble.
2: In this amphitheatre, and
1: i dintre d'aquest
2: amfiteatre és
1: possiblement el millor moment que he viscut amb Boniem.
2: Just being in the amphitheatre in Verona,
1: ser-hi dintre d'aquest amfiteatre
2: and with other artists,
1: com altres artistes de l'època.
2: The magic in the evening, però during the show,
1: el moment més màgic va ser a la nit.
2: And
1: teníem
2: me,
1: la lluna plena.
2: I was in a dream.
1: I per a mi això va ser com un somni.
2: And Kalimba was just, wow,
1: i Kalimba de Luna
2: going mad.
1: És això és màgic. És un moment que mai oblidaré a la meva vida.
0: Se'm posa la pell de gallina, eh?
2: Oh, beautiful. It was beautiful, yeah.
0: Quina meravella.
3: Deia la Míriam a l'inici que, evidentment, moltes persones joves que ens estan escoltant, si és que n'hi ha alguna escoltant la ràdio a aquesta hora,
0: segur
3: diran,
0: sí,
3: això els sona xinès, és a dir, una cosa molt estranya i molt llunyana. Però no sé si ell creu que la música que està fent a dia d'avui... Vaja, té alguna reminiscència d'allò que va sorgir als 70.
1: So do you feel, or do you think, actually, that a music that is going on nowadays has something to do with the music back in the 70s? Any background about this time?
2: I think music always evolves.
1: Sí, bueno, la música és com un divorci, de fet.
2: The next generation are listening to whatever they had before.
1: Sí, lo que es va fer abans...
2: I grew up with...
1: Bueno, jo he crescut amb música, amb els Beatles, amb els Rolling Stones.
2: Yeah. And so,
1: but nowadays,
2: the songs I grew up with.
1: Aquestes són les cançons que jo vaig créixer.
2: So, of course, the Boniem generation who are growing up.
1: La generació de Boniem que ha crescut.
2: The future is something else.
1: I el futur és diferent.
2: I've always listened to music all my life.
1: Jo sempre he escoltat música.
2: Every song I've heard is in here.
1: Totes les cançons que tinc les tinc al cap.
2: So when I hear something that, oh, okay.
1: Quan escolto algo nowadays...
2: This is from 50 years ago.
1: Però, vale, d'acord, quan escolto algo avui en dia, de fet penso, però això ja, com que es va fer abans ja, fa 50 anys.
2: Have a big influence.
1: Crec, de fet, que la música dels anys 60 i 70 van tindre molta influència amb la música.
2: We still talk about the Beatles.
1: Podem parlar dels Beatles.
2: We still talk about Rolling Stones.
1: Podem parlar dels Rolling Stones.
2: Because of the impact they had at the time.
1: Del impacte que van tindre a l'època.
2: So hopefully Boney M again.
1: I
2: now,
1: de fet, espero que,
2: will be, you know,
1: que encara Boney M continuï. Yeah.
3: I què escolta avui ell?
1: What, what do you listen nowadays, actually? Here we talk about
2: me, I listen Rosa. To the younger people.
1: Escolta la gent nova. La Rosalía, no?
3: Rosalía.
2: Rosalía, the talent.
1: Really?
2: Is
1: Rosalía, és molt, és molt, té un talent increïble.
2: I read so much about Rosalía, and I thought, I have to do my homework. Hmm? So I listen, I'm thinking...
1: Ok, vaig a treballar, que és escoltar música, de fet.
2: This is incredible.
1: I vaig a escoltar el seu àlbum i és que és increïble.
2: And I'm also an opera singer.
1: Jo, de fet, sóc cantant d'òpera.
2: I like opera singing.
1: So I m'agrada escoltar música d'òpera.
2: And I don't know how this talent is so huge.
1: Però no sé d'on ha tret aquest talent, aquesta noia, fantastic. La Rosalía.
0: Espera que encara et trucarà la Rosalía per actuar amb ella.
1: So, so maybe Rosalía is going to call you.
2: Maybe.
1: potser, per què no? Per què no?
2: She's fantastic. I think she's a great talent.
1: Té un talent magnífic.
0: Escolta, jo crec que no podem acabar aquesta entrevista sense que el Reggie ens pugui tocar alguna de les seves cançons, algun dels temes mítics clàssics de Boney M. Li pots demanar?
1: So, we cannot go away from here without you hear you singing.
2: Oh, okay, yeah, absolutely.
0: Doncs, Reggie,
2: yes.
0: When you want.
2: Thank you.

0: Quina meravella, quina meravella.
1: Thank you.
0: Regi, thank you very much.
1: Thank you very much, thank you very much, thank you.
0: Estem escoltant el Regi Siboé i ha estat una meravella. Ens hem quedat sense paraules. Hem de seguir escoltant la música de Boney M tota la vida, però, Valentín, hem de comprar el llibre també, perquè aquí s'explica tota la història de la banda, no?
2: I tant, sembla una mica el Francisco Umbral, no? Jo, que he venit a hablar de mi libro.
0: I ben fet que fas, tu.
2: Sí, no, home, tot s'ha de dir. Sí que m'agradaria donar les gràcies de tot cor, sobretot al Regi, perquè el seu suport és increïble. Com
0: I la vitalitat que té.
2: Sí, sí.
0: I que transmet, eh?
2: Té més vitalitat que jo, aquest home, eh? De veritat que sí, eh? Els haig de donar les gràcies i també a tot l'equip de Boney M, perquè al final han participat tots el llibre. La Liz Mitchell, la vocalista original, m'ha fet el pròleg, però també participen la Marcia Barrett o el Didi Seal, que és el fotògraf oficial de Boney M, i fins i tot el Hans

0: George Mayer, que és una part molt, molt, molt important de l'equip de Boni M, que és l'assistent del Fran Ferent. Tots s'han involucrat en el projecte i aquí hi ha una història molt, molt bonica. Hi ha dues històries, perquè al final s'està explicant la història de Boni M, però també s'està explicant doncs, la història d'un nen de 6 anys que s'enamora de la música de Boni M i arriba fins on arriba.
1: I de la història d'una època també, no? Imagino. Sí. Doncs ja sabeu, si, tant si sou fans del Boni M com si no i el voleu descobrir, doncs no podeu perdre-us aquest llibre, El Chico Boni M, del Valentín, de l'Olmo Valentín. De veritat, moltíssimes gràcies per portar-nos avui a aquest llibre.
0: A vosaltres per la vostra rebuda.
1: I al Regi Estiboé, thank you very much.
2: Thank you, thanks for asking me to come in. Yeah?
3: Gràcies
2: And
3: per invitar-me.
2: I'm here to help.
3: I estic Valentín aquí per ajudar i per fer costat al llibre de Valentín, de fet, yeah, i donar-li suport.
1: I, Òscar, també gràcies a tu, eh?
3: Un plaer, gràcies.
4: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
1: Temps ara per la informació, arriba el butlletí de la una. Nosaltres tornem de seguida aquí a la ciutat, recordant millors moments.
4: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
5: Jo no sé com catalogar-ho. I jo crec que el problema que tindrem avui a la tertúlia és per posar-li una definició a la roda de premsa del mandamàs merengue.
6: Esperpento?
5: Jo he dit inaudita.
7: Jo també crec que ha estat una roda de premsa esperpèntica, inexplicable i que marcarà un abans i un després amb Florentino Pérez.
8: Jo diria vergonyosa. Crec que ha sigut vergonyós moltes de les coses que ha anat repetint al llarg de la roda de premsa.
4: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
9: Es la una, mediodía en Canarias.
10: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas tardes, ya conocemos la lista de jugadores que viajarán al Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá. La ha dado a conocer Luis de la Fuente en un acto en el que se ha proyectado un vídeo que ha finalizado con la intervención del rey Felipe VI y del que ha estado pendiente Gonzalo Palafox.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, una lista de 26 jugadores en la que destaca la presencia de Joan García, Marc Pubill, que debuta en una convocatoria, Eric García, Gavi, Jeremy Pino y Víctor Muñoz. De la Fuente convoca a tres porteros, Unai Simón, David Raya y Joan García. Se queda fuera Remiro, 8 defensas, Laporte, Cubarsí, Marc Pubill, Eric García, Llorente, Pedro Porro, Cucurilla y Grimaldo. No están Hausen y Lenormand, 7 centrocampistas, Rodri, Zubimendi, Fabián, Pedri, Merino, Baena y Gavi. Y 8 delanteros, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Nico Williams, Dani Olmo, Ferran Torres, Borja Iglesias, Jeremy Pino y Víctor Muñoz. Escuchamos al seleccionador.
12: Seguramente hay más que podrían, no, seguramente quiero decir que podrían hacer otra selección. Hay más jugadores que se han quedado fuera que los 26 que están aquí, con capacidad, categoría, calidad y humanidad para estar en este grupo. Pero hemos decidido estos 26. En cualquier caso, creo que hemos cubierto y tenemos perfectamente estudiado las necesidades del equipo, tanto a los rivales como la necesidad propia para desarrollar nuestra idea. Y creo y estamos muy contentos porque ayer a la noche, cuando ya terminamos de ver el último partido y ya dejamos la lista cerrada, creo que todos respiramos tranquilamente, satisfechos y muy felices y contentos de tener a esta relación de futbolistas con nosotros.
11: Además, Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Sergio Gómez, John Martín, Beñat Turrientes y Javi Guerra conformarán, en cambio, la lista de jugadores de apoyo que estarán en la primera semana de concentración de cara al Mundial, que arrancará el próximo 11 de junio y en el que España debutará el día 15 ante Cabo Verde.
9: El presidente Donald Trump ha publicado un mensaje en su red social en el que ha rechazado las críticas de los republicanos sobre su posible acuerdo con Irán para poner fin a la guerra. Dice el presidente estadounidense que el acuerdo con Teherán será magnífico o no será. Diana Rodríguez.
13: El acuerdo con Irán será grande o significativo o no habrá acuerdo. Es lo que ha avanzado este mediodía Donald Trump en su red social Truth, en la que asegura que tanto demócratas como republicanos moderados y tontos, ha escrito textualmente, no saben nada del posible acuerdo entre Washington y Teherán. Un posible acercamiento con la mediación de Pakistán que ha respaldado el presidente chino tras recibir al primer ministro pakistaní. Pekín espera que los mediadores puedan contribuir a la reapertura de Hormuz por ser una vía estratégica por la que transita cerca del 45% de las importaciones chinas de gas y petróleo.
9: El número de casos sospechosos de ébola no para de crecer en la República Democrática del Congo y superan ya el millar. La Organización Mundial de la Salud advierte de las dificultades que está encontrando para tratar el brote en una zona en la que una de cada cuatro personas necesita asistencia humanitaria y una de cada cinco es desplazada interna. Las muertes probables por ébola superan ya las 200. Y la Fundación ANAR ha dado a conocer las estadísticas del año pasado. Solo en 2025 atendió a 1.278 casos de niños y niñas y adolescentes desaparecidos. Esto es un 9% más que el año anterior, Belén Gómez del Pino.
6: El grueso de las desapariciones, el 62%, corresponden a fugas del hogar. Detrás de cada una de ellas, asegura Benjamín Ballesteros, director técnico de la Fundación ANAR, hay un drama.
14: Hay que entender que los menores de edad que se fugan de sus hogares en muchas ocasiones es precisamente porque están huyendo de situaciones de violencia y también de tensiones o de dificultades. A veces es simplemente un intento desesperado de vivir una situación que no saben cómo resolver.
6: Tras las fugas por número, las expulsiones del hogar, 285 el año pasado, niños, adolescentes menores de 18 años por dificultades de los padres para contenerles con problemas de conducta, adicciones o violencia. Y en tercer lugar, las sustracciones parentales, 141 casos, muchos con destino fuera de nuestras fronteras.
9: Y la Guardia Civil ha conseguido desarticular en Murcia una banda dedicada al cultivo y tráfico de droga. Hay 10 personas detenidas y en la operación se han desmantelado 16 invernaderos de marihuana. Onda Cero Murcia, Verónica Martínez.
15: La investigación se inició hace unos meses cuando la Guardia Civil andaba tras la pista de un clan familiar asentado en los municipios de Alguazas y Ceutí. Los detenidos contaban con varios puntos de venta de droga al menudeo donde ofrecían marihuana, hachís y cocaína. Además, se averiguó que tenían sus propias plantaciones de cannabis ocultas en varios domicilios que servían para abastecer de forma ininterrumpida los puntos de venta utilizando algunas de las habitaciones como secaderos. Han sido incautadas más de 1.500 plantas de cannabis, entre otras sustancias, y se han desmantelado 16 invernaderos de marihuana.
9: Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con Mercedes Albelda.
16: ¡Buf! Estoy aburridísima.
17: Pues vamos al teatro.
4: Onda Cero Cataluña. Això és la ciutat. A Miriam Frank.
1: Arrenquem segona hora d'aquest programa especial que estem fent amb motiu de la segona Pasqua. Ja sabeu que avui us estem acompanyant en aquest dia festiu recordant algun dels millors moments d'aquest programa, com per exemple la conversa que vam mantenir amb la Mari de Chambau. Des d'ara i fins les dues, comencem.
4: A Onda Cero, la ciutat.
1: Un dilluns més volem parlar de consum per saber quins són els nostres drets i els nostres deures com a consumidors, però també el de les empreses a les que comprem. Com sempre, ho fem de la mà de l'Esther Lorente, advocada experta en dret de consum. Esther, què tal? Molt bon dia.
18: Hola, molt bon dia.
1: Avui volem parlar de les compres que fem online i de les obligacions que tenen els venedors, però també les plataformes, les pàgines en les que entrem. I és que a vegades, no sé si ens oblidem una mica d'això. Qui han de respondre tant el venedor com la plataforma a través de la qual es fa la compra?
18: Doncs sí, mira, això és una cosa que encara la gent de comuna no ho té gaire clar i per això és interessant parlar-ne. Mira, les plataformes, ara m'estic pensant en una plataforma que publiciti productes, bueno, diré el nom, per exemple, Amazon, ¿vale? Uh-huh. És una plataforma que enllaça a empresaris que tenen productes i que es venen a consumidors. Vale, llavors, Amazon, en aquest cas, també té una responsabilitat en el sentit de que si la publicació no compleix una sèrie de requisits i no es dona bé la informació, o el producte és tòxic, o el que sigui, la plataforma també serà responsable. Vale? Llavors, això dependrà una mica del grau d'intervenció de la plataforma. Si només t'està ofertant un producte i t'està dient aquest producte el fabrica tal fabricant a tal lloc, i jo no faig ni tan sols l'enviament, sinó que únicament ho publicito, tindrà poca responsabilitat. Però si infereix en que o indueix error, que tu penses que estàs comprant a Amazon i no pas amb un altre empresari, i a més s'encarrega del transport o de les devolucions, etcètera, etcètera, com que està controlant aquest negoci, també és responsable Amazon. Llavors, això és important de saber perquè no només haurem de reclamar al venedor o a l'empresari final, sinó també la plataforma. Estic pensant en aquest tipus de plataforma, però qualsevol tipus de plataforma pot ser, mira, YouTube o Facebook, els continguts que hi ha, doncs, si hi ha lesions o coses que no estan bé d'acord amb la normativa de consumidors, podem denunciar també aquestes plataformes.
1: Però, clar, Esther, hi ha una normativa mundial, diguéssim, perquè, clar, que entenc que cada país té la seva normativa i si tu compres en una plataforma o compres en un venedor de fora del teu país, quines normatives ha de complir?
18: Aquesta és molt bona pregunta, Míriam. Mira, nosaltres tenim la normativa que tenim és europea, ¿vale? Tenim un mercat europeu, que per això va néixer la Unió Europea, per fer un sistema de comunitats de mercaderies, i això estava molt bé fins que vam obrir a Europa al món. Llavors, tenim aquest tipus de normativa respecte que tu pots comprar a dintre d'Europa i tot ha de cobrir una sèrie de garanties, però estic pensant en quan comprem algun producte amb una plataforma d'aquestes de la Xina, com per exemple Shein, ¿vale? Ells també han de complir la normativa europea, ¿vale? Però no ho solen fer, perquè a mi jo l'altre dia mirant coses de la plataforma m'enllaçava amb el venedor, crec jo que m'enllaçava amb el venedor, no ho sé, perquè estava en xinès, o sigui, ni tan sols complia el requisit d'informar-me de qui és. Llavors, clar, no sé el que m'estaven dient perquè estava en xinès. Això no compleix. A l'hora d'obligar a Shein a que compleixi, doncs, bueno, aquest serà el problema. I jo el que veig és que tenim un mercat regulat amb una sèrie de normativa, per exemple, després t'ho explicaré, però en tema de cosmètics o de salut pública, molt ben regulat, etc., però obrim el mercat al món global i llavors per aquí i ja no hi ha compliments i hi ha perills als consumidors finals.
1: Clar, no seria la primera vegada que es denuncia una plataforma o un venedor per determinat producte, doncs perquè això és, en el cas dels cosmètics ha donat una al·lèrgia, una reacció al·lèrgica. I clar, no és qualcom estrany que es denunciï, no? Aleshores, on està el problema?
18: El problema és responsabilitzar la plataforma i retirar el producte. I, a més, és que aquest tipus de regulació que és per tota Europa i que ja fa, doncs, mira, ja va entrar en vigor el 2024, ja fa 2 anys, no té un desenvolupament reglamentari, no té uns sistemes de control i tot bascula sobre denunciar el producte quan ja ha entrat. Ja ha entrat el producte. No és abans de que entri, que la plataforma, jo aquí s'ha perdut una oportunitat, que la plataforma es responsabilitzi del que està publicitant. Perquè ja et dic que pot ser productes, com bé deies, cosmètics que no compleixen la normativa. De fet, estava mirant i el Centre Europeu de Consumidors parla de que el 65% dels productes cosmètics no compleixen la normativa, els que es venen a dintre de la Unió Europea a través de plataformes online. ¿Vale? És que, per exemple, els cascos de la moto o de la bici o del tal, tampoc no compleixen en un 60%.
1: Ui, sembla...
18: formes que estan fora de la Unió Europea perquè són més econòmiques, bueno, després...
1: Sembla que estem...
18: Però no és el tema d'avui. Però el tanto perquè estem veient i està monitoritzant-se que no estan complint la normativa dels productes.
1: Estem tenint algun problema amb la Esther Lorente, algun problema de connexió, de cobertura, a veure si intentem solucionar aquests problemes, perquè em sembla molt interessant la secció que està fent avui, quines són les obligacions que tenen les plataformes en les que comprem els productes i com s'han de responsabilitzar també ells de complir tota la normativa de la Unió Europea. Esther, no sé si ens escoltes bé, a veure si et podem escoltar tu.
18: Sí, us escolto, perdoneu, que no sé si és que no tinc gaire cobertura.
1: Es va tallant a vegades. Escolta, aleshores, entenc que els canvis que s'haurien de fer és que el producte complís amb aquesta normativa europea abans de sortir del país d'origen.
18: Clar, i que hi haguessin uns controls previs abans de ficar aquest tipus de productes que són nocius, ¿vale? O i la... que pots comprar armes. És que és molt greu, eh? Ja. Llavors, clar, això hauríem de s'ha perdut l'oportunitat de regular això, i a més el control és que se li diu un mecanisme de reacció. Quan davant d'un producte hi ha una reacció, vale. Però a més aquest control no s'ha fet, que s'ha de fer després, quan ja tenim el problema a la nostra casa, s'ha delegat en l'autoritat de control, seria la Comissió Nacional del Mercat de la Competència, que encara no té

0: periodes les competències i que encara no té ni eines ni desenvolupament. Llavors, no està controlant això ningú, i això és un problema.
1: Per últim, Esther, entenc que és recomanable, no?, que en tot cas, abans que es canviï aquesta normativa i s'actualitzi, seguim denunciant tots aquells productes que no, doncs, que ens generen problemes o que no compleixin amb aquesta normativa, no?
0: Sí, sí, correcte. Hem de denunciar no només al producte en si, a la plataforma, sinó, bueno, també a les oficines d'informació al consumidor i a través de les plataformes online de reclamació. És important entre tots fer una mica de control del mercat mentre que això segueix així. I també la gent hauria de saber que mirar una mica quan compra, a qui li està comprant i fer aquest tipus d'investigació per saber, perquè de vegades no hi pensem. I després hi ha problemes.
1: Clar. Doncs, com sempre, molt útil tot el que ens expliques en aquesta secció per evitar problemes a l'hora de comprar. Esther Lorente, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, bon dia.
2: Això és La Ciutat.
1: Avui ha vingut a l'estudi una dona que fa un quart de segle es va donar a conèixer al públic de tota Espanya. 25 anys ja, i és que sembla que hagin passat volant. Però entrellaçades amb el seu camí al món de la música, hi ha hagut històries vitals que l'han marcat per sempre. Ella ens ha explicat sempre les coses des del sur.

0: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Día claro.
2: Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
3: Diuen que hi ha llocs que s'assemblen al paradís. Còrsega n'és un. Una illa francesa salvatge, al cor del Mediterrani, amb muntanyes sobre el mar i platges amb aigües turqueses. Descobreix pobles amb encant, assaboreix la seva gastronomia i deixa't portar per la seva natura i els seus paisatges salvatges. Còrsega, l'illa de la bellesa. Diferent, intensa, inoblidable.
4: Para actualizar el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenke.es.
5: A Sisdor cuiden dels teus com si fossin seus. Ofereixen atenció per gent gran i infants, servei domèstic i neteja per hores a domicili o a empreses. A més, atenen a cada persona amb serveis personalitzats, adaptats a les seves necessitats. Companyia, passejos, higiene personal o atenció a malalts a casa o també a l'hospital. A Sisdor, la solució a mida per a cada família. Els trobaràs al carrer Major de Sarrià, número 45, Baixos, o al telèfon 93 533 35 35. Recordi, 93 533 3535 o també a sisdor.com.

0: Doncs arriba el millor moment, com a mínim, del dilluns. Montse Valls, bon dia de nou.
1: Hola, que us he trobat a faltar al principi de tot, home. Però ara no podia faltar.
0: Clar, tant,
1: quan sortir, toca, toca.
0: T'han fet sortir,
1: Quan toca, aquí. Toca. Dilluns, música, històries, que guai.
0: Fantàstic,
2: quina
0: és fantàstic.
2: Quina manera és acabar... encertada de començar la setmana, eh?
1: La veritat, totalment, la veritat és que sí. Doncs, si voleu, anem amb la primera paraula.
0: Vinga, amb ganes d'estar.
1: Mira, la primera paraula és... plorar. Heu plorat molt últimament o no?
2: Cada dia, una estona. L'altre dia l'Anna Utiel ho deia aquí, eh?
0: Una lloradita i a seguir.
2: Sí, l'Anna Utiel ho deia cada dia una estona. I el Gabriel Figueredo li va dir, de debò? I diu, sí, cada dia una estona.
0: Tinc els 5 minuts per plorar.
1: Sí. No, no, m'encanta. És que crec que a sobre estem aquí a la taula 3 ploramiques.
2: Sí, sí.
0: Mira, Montse, venia en el metro llegint el llibre que m'estic llegint, Marina.
1: Sí. I venies plorant.
0: Plorant, dic... La gent em deu mirar en plan, què li passa?
1: M'encanta, m'encanta. L'altre dia jo li vaig enviar un àudio justament a una amiga perquè sortint del metro m'estava acabant un capítol del llibre que m'estic llegint, sí. I li vaig enviar un àudio dient jo no puc entrar així a la feina ara. A les 6 i mitja al matí,
0: sort
1: tot això.
0: Sort que no hi ha ningú aquí.
1: Doncs vinga, va, anem a plorar.
0: Vinga.
1: I si us sembla anem a escoltar la primera cançó.
0: Vinga.

0: Guay. Me encanta. No.
1: Es muy chula.
0: Muy pasada.
1: Es Cry Me a River del Justin Timberlake.
0: Ah, vale.
1: Pensaba que sí que la coneixeries. Doncs és de l'any 2002, està publicada dins del seu primer disc en solitari, Justified, i aquesta cançó és una de les més icòniques de la seva carrera en solitari.
0: Justin Timberlake, ojo, eh?
1: Sí, sí, ojo. Bueno, Mirrors, vull dir, és que és la seva cançó més coneguda. I és...
2: Aquest és el que li va treure el fit a la Toya Jackson?
0: Crec... No, no.
1: Sí. Que sí, a la Super Bowl? No? A la Super Bowl, sí, no? Sí?
2: Jo creia que era del Justin.
1: Sí, jo també crec que sí.
0: Va fer el half de Eurovision fa 2 anys.
1: Ah, no ho sabia. Sí, sí. Doncs va formar... O sigui, era quan començava a ser famós perquè havia format part de la banda NSYNC i al principi de la seva carrera en solitari va publicar aquesta cançó. Està produïda per Timbaland, que a vosaltres no us sonarà, però també és un productor molt famós, sí, sí, que té molts èxits. I tot i que mai s'ha confirmat del tot, la cançó s'ha relacionat molt amb la seva exparella Britney Spears. Ah.
2: Va ser ell, el 2004, la Super Bowl.
1: Sí, no? El 2004. Doncs aquesta cançó, Cry Me a River, significa plora'm un riu, i és com una frase feta

0: de làgrimes de cocodril, o que li diem aquí nosaltres. O sigui que ja no em crec tampoc les teves llàgrimes.
1: Que ploris, que no.
0: Exacte. I el que us portava com a anècdota, que és que sobre vaig, la, és una cançó que vaig portar a la primera temporada que vaig fer amb vosaltres,
1: ah, sí?
0: O alguna cosa així. Sí. Com a anècdota us porto que la Rosalía va fer servir la base d'aquesta cançó, de sí. Cry Me a River, per una cançó del seu disc del Mal Querer, que és el seu segon disc d'estudi, sí. Amb el que es va fer famós amb Malamente i tot això. I és la cançó de Bagdad. I utilitza tot el ritme d'aquesta cançó, que és quan la Rosalía encara no era tan coneguda, però demanant-li drets al Justin per poder utilitzar la
2: base. Ah, vull
0: dir,
2: no va copiar, no va plagiar,
1: eh? No, no,
0: va fer un sampler, va fer un sampler. Sí, sí, sí, super.
1: Que guai.
0: Així que bé.
1: No me'n recordava d'aquesta anècdota.
0: Ah, doncs, bueno, clar, és que també fa anys d'això ja. Així que... Seguim, va, següent cançó.
1: Vinga.

0: No he escoltat, la paraula plural. No.
1: Jo cry. Cry. Big girls don't cry.
0: Ah, no,
1: és de la Fergie, era la noia de The Black Eyed Peas. Mm-hmm. Sí. Va ser el seu també primer disc en solitari, la Fergie.
0: Un tamarro.
1: És un tamarro. Big girls don't cry, les nenes grans no ploren. I és... un títol que ella diu, està super en contra d'aquest títol, o sigui que justament la cançó parla de tot el contrari i parla del moment aquest en el que decideixes marxar d'un lloc, dir prou i una lloradita
2: i a seguir.
1: El que deia.
3: El Pol plora molt?
0: No té pinta.
4: Quan toca.
3: Quan toca? Pot tocar cada dia una estona?
4: Ja. Estic trist, ploro.
3: No, però, és a dir, a veure...
4: Dissabte vaig plorar.
0: Per què va plorar el Pol? Què et va passar? Van trencar el cor?
4: No, però si t'ho dic, riuràs, llavors no t'ho dic.
0: Ah, per algú del Barça o...
4: Per futbol. Per perdre un partit.
0: Ah, tu, vale, sí. amb les
1: però això ho entenc, i de ràbia es plora molt, ràbia, segur que de ràbia plores molt.
3: Clar, és que hem d'analitzar el tema del plorar, que la gent ho associa a priori a que estàs trist, no té per què. Pots plorar d'emoció, d'alegria, de felicitat, vull dir, pots plorar de moltes maneres. Plorar de felicitat és una meravella.
4: Mai he plorat de felicitat.
1: Jo crec que tampoc, eh?
4: De felicitat no.
1: Jo de felicitat
3: no?
1: crec
3: sí.
1: que tampoc.
3: Home. Plorar de felicitat, d'alegria, és una meravella. Sí.
0: Bueno, és que a vegades s'ajunta la felicitat amb l'emoció.
3: Sí, l'emoció. És l'emoció,
0: el dia
3: clar.
0: del teu casament, quan neixen els teus fills,
1: clar,
0: explores...
1: No m'han passat aquests capítols a la vida encara.
0: Doncs,
1: encara.
0: Carinyo, ja estàs posant-te les piles, eh?
1: Poc a poc. Si voleu, mentrestant seguim plorant i seguim amb la cançó.
0: Plores saníssim, eh?
3: Sí, i tant, molt.
1: Següent cançó, va.

0: M'encanta perquè ens hem mogut tots sí, aquí,
1: home,
0: eh?
1: Que, em sembla que, no? Que diria, m'han quitado de la mano un helado de... lo que sea, es igual. Con que diria llorado como un niño y me han quitado de la mano y me diría el helado, ¿no? El helado.
2: Un pirulí de tres gustos.
0: Doncs aquesta és, com bé diu l'estrofa, He llorado como un niño, de Juan Magán y Gente de Zona, publicada el 2015.
1: Magán sorprendre. És d'aquí de Badalona, no?
0: Sí.
1: O de por ahí?
0: Sí, sí, Juan Magán és de
1: sí,
0: Badalona.
1: Sí, Juan Magán és de Badalona.
2: Dels Magán de tota la vida.
1: Dels Magán de tota la vida. Llavors has dit Juan García Sánchez o alguna cosa així.
3: Ja ha estudiat a Premià de Mar.
1: Ah, sí?
0: Ah, sí? Mira com se sap.
3: El meu
0: mira.
3: Instint.
2: Ah, el Pol diu poques coses, però les que diu aporta dades. Molt
0: Mic
2: bé,
0: drop.
2: Molt bé, molt bé.
0: Doncs és una cançó que en realitat, si escoltes la lletra, és trista, perquè sí, parla d'un desamor, parla de deixar-ho, però tu t'alegres, com sí, un sí, niño.
1: Sí. A veure, el nom real de Juan Magán és Juan Manuel Magán González.
0: Ah, ja l'he
1: cagat. Pues no, es diu Magán de veritat?
2: Mira, no, s'ho inventa. Magán de tota la vida, ja l'he dit. Ja, ja, els conec.
0: Increïble. El que m'ha sorprès és que sigui del 2015, aquesta cançó, perquè han passat molts anys.
1: Sí, sí.
2: No tants.
1: 11.
0: La feia d'abans d'ahir, aquesta cançó, sí? Jo quasi. Sí, bueno, no ho sé, no ho sé.
2: Em sorprèn que em soni, perquè el 2015 estava jo enfeinadíssima.
0: No, però és que és un tema clar.
1: Una disculpa a Juan Magán si ens escolta el 93.5 de l'FM a Badalona, perquè deu dir, escolta, m'ha faltat... No, no, jo penso que t'hi
2: que era nom artístic, pensàvem, sí. Que era nom artístic.
0: De Martínez Gar...

0: Endavant.
1: Doncs això, canviem de paraula, si us sembla.
2: Vinga.
1: Bé. Anem amb la següent. I la següent paraula, he de donar una mica d'explicació, perquè és pluja, la següent paraula. Tot relacionat amb aigua.
2: No l'hem portat, dues. Pluja, ja?
1: Pluja, fa dues temporades que la vaig portar.
2: Sí.
1: Però, o no, la temporada passada.
2: La temporada passada, perquè portem dues temporades amb paraula.
1: Amb això, cançó, sí. Doncs la vaig portar la temporada passada, però no passa res, perquè també he dit, va, és una paraula.
2: Hi ha moltes cançons.
1: Hi ha moltes cançons, m'ho puc permetre. A sobre.
2: I com llavors, que l'any passat no estava,
0: però...
2: no estava el Robert Calvo, ha de portar la lluvia sobre la gata sobre el tejado.
1: No, no la vaig portar, però ja et diré quines vaig portar l'any passat, perquè crec que eren totes d'abans del 2000.
0: Molt bé, em facilites la feina.
2: No, és veritat, la gata
0: bajo la lluvia,
2: aquesta la vas portar. A mi em sona,
1: Pot ser, pot ser, perquè era un moment que també estava molt auge després de...
2: I si no, Robert, porta-la, que
1: sí,
2: és molt maca,
1: és
2: aquesta cançó.
1: Aquesta te la deixo repetir.
2: Aquesta sí que és un tamac.
1: Vaig portar també... It's Raining Men.
2: Ah, home, és un clàssic.
1: Vinga, va, però
2: haig de dir, Montse, que la secció de la setmana passada del Robert va estar molt xula.
1: Sí?
0: Gràcies.
1: Sí. Que guai,
2: no va
1: Robert.
2: Ser tot flamenc
0: no, però
2: i tal.
0: Vaig portar-te Estrellita Castro.
2: Estrellita Castro, però un tamacla.
0: Sí, sí, mi jaca.
1: No la conec, però...
2: O sigui que...
0: Perquè, com que vam parlar de cavalls, vaig dir, i l'euga on és? On és l'euga? Mi jaca,
2: sí,
0: clar.
2: La concessió de la setmana.
1: Ah, vale.
2: Sempre porta alguna.
1: No passa res. Bueno, jo vaig portar també amb pota.
2: Tu també.
1: Així sí. Que no passa res. Doncs això, pluja.
2: Vinga.
1: Va, si us sembla, la primera després dels 2000.
2: Vinga. Lo mío está absurdo.
0: Si levantar el vuelo... És la Aitana, no?

0: Ai, quan plou sobre mullat.
1: Llueve sobre mojado. Heu dit Aitana, perquè la veritat és que al principi de tot que he posat és el tros de l'Aitana, però en realitat la cançó és de Pablo Alborán, juntament amb Aitana i Álvaro de Luna, publicada el 2021. És una cançó que, com es pot suposar, una mica de com per tots aquests artistes que sempre parlen del mateix.
0: Sí, Pablo Alborán, molt alegre no és.
1: Tracta d'una relació complicada, quan els problemes s'acumulen, el títol ho diu tot, quan una cosa va malament, encara pot anar pitjor.
0: Sí.
1: Llueve sobre mojado.
0: Crec que pensem que no.
1: I això el que va sorprendre va ser la combinació d'aquestes tres veus. Sí que és veritat que Aitana i Pablo Alborán ja havien tingut més que xerrades o que se'ls havia vist junts en esdeveniments i coses. No s'esperava que fos una col·laboració ells dos junts, i més amb l'Álvaro de Luna, que en aquell moment era bastant desconegut.
2: He de dir que s'acaba de produir una cosa que passarà la setmana vinent, quan jo hagi de portar la paraula pluja, perquè hi ha un estimat cantautor de Miriam Frank que té una cançó que no és seva, sinó que la canta ell, i l'interpreta amb l'autor d'aquella cançó, que té el mateix títol.
0: Llueve sobre mojado.
2: Sabina. Any 1998.
1: Mira, sí, el millor any.
0: Ostres, la gata, el lluvés, ojo, quines seccions esperes. Claro.
1: Joder, ara m'he de posar les piles.
0: No, però... Sí, les temes sempre ens agraden, Montse. No coneixem totes les cançons.
2: És perfecte que hi hagi dues cançons amb el mateix títol, que parlin del mateix tema de
0: segles
2: diferents.
1: I tant. Vinga, va, doncs us porto la següent.
0: Vinga.
1: Som-hi.

0: María Villalón, me encanta.
1: María Villalón.
2: Es primer
1: recuerdo
2: factor X.
1: Desbloqueado totalmente. Sí, sí, sí. Crec sí. Que sí pot ser.
0: Es la guanyadora del primer factor X que va ja por el 2004, així, que presentava
2: Jesús Vázquez.
0: Jesús Vázquez, jo crec.
1: Doncs, com estem dient, María Villalón, aquesta cançó és La Lluvia, publicada l'any 2007, i és el primer gran èxit que va fer la cantant després d'haver guanyat Factor X a Espanya, que ara el Robert ens dirà de quin any, quina edició de
0: 2007.
1: Factor X. Mira, 2007.
0: Diu, de la primera edició, saltó la fama tras ser ganadora de la primera edició del programa Factor X en 2007.
2: Doncs mira, si li va anar bé.
1: Anava a dir, bueno, també és veritat que és el primer gran èxit que va tenir, crec que l'únic.
2: El One Hit Wonder,
0: no, però escolta'm, no, però després ha fet molts discos, ha fet discos d'homenatge a grans figures de la música andalusa, de la copla,

0: També ha reeditat coples, vull dir, és molt interessant la carrera d'aquesta noia. I després presenta un programa a Canal Sur que es diu Tierra de Talento, que és una meravella de programa.
1: No sé, a mi aquesta cançó m'encanta, perquè mira que no tinc carnet de conduir, però m'imagino el cotxe conduint i cantant-la. La veritat, crec que és cançó perfecta pel cotxe. I jo he de dir que jo la vaig conèixer per ser banda sonora de la sèrie d'Antena 3, Física o Química. Física o Química? Sí. Física i Química?
0: Física o Química.
1: Doncs per això la vaig conèixer.
0: Té una altra cançó que es diu Agüita d'Abril, que ara l'he recordat perquè surt aquí en la seva discografia, que és meravellosa també.
2: És que canta molt maco aquesta noia.
1: Sí. Vinga, anem amb l'última en pluja.
2: Vinga, va.
1: Més moguda encara.

0: com que tot això,
1: necessito... Oi, ara me n'aniria a la festa, home, clar, i és dilluns, és que no puc.
0: Sobre aquí amb una ampolla d'aigua damunt de la taula.
1: Clar, és molt trist això.
2: La veritat, animada, eh? Animada.
1: M'has de portar alguna discoteca que posin aquesta música?
2: Ai, jo et porto, no sé. Les meves discoteques de confiança...
1: Han de ser amb sí, aquesta així. Música, no?
2: Doncs aquesta és Rain On Me, Lady Gaga, Ariana Grande, publicada l'any 2020 en plena pandèmia. I una col·laboració que també va sorprendre moltíssim per aquestes dues divas internacionals, dues veus molt potents del panorama actual de cantants. I és una cançó que transforma completament el significat de la pluja, perquè aquí no significa tristesa, sinó que significa alliberament. Això d'estar plovent, doncs surto fora i rain on me, que plogui sobre meu mentre jo vaig fent el que em dóna la gana.
1: El que tots hem desitjat de fer alguna vegada, eh? I és divertidíssim.
2: Ah, sí? A mi sí, no em crida l'atenció, sí. Jo quan plou soc més de tranquil·leta, arropada...
0: Sí, però jo crec que el que diu la Míriam és molt, molt interessant de fer, de... Per exemple, a mi m'agrada una cosa quan plou, que la gent va com encongida pel carrer.
2: És molt així,
0: et mullaràs igual, eh? Et mullaràs igual. Llavors, deixa que la pluja... Va, deixa que la pluja et mulli, si et mullaràs igual. Va, doncs
1: si cau una d'aquestes, com la que va caure la setmana passada, i t'enganxa al carrer, allibera't.
2: Però a mi em fa ràbia la...
1: Vas cap a casa.
0: Sí, és igual. Mira, aquelles sabatilles o aquelles bambes les hauràs de tirar. És que és igual, ja està.
1: Sí, si no cau pedra, millor.
3: A mi m'ha pillat a una piscina i m'he quedat.
1: Oh, quina meravella.
0: Però això alerta. Però alerta això, perquè si hi ha tempesta, alerta, no? Home, te l'obtrucutes?
3: Tenia 10 anys, no estava pensant...
1: Clar, tu creus que amb aquesta edat que tenen pensen en això?
0: Ja.
1: No? Aquest jovent, Robert, no pensa en aquestes coses.
0: Ni sota un arbre ni dins una piscina, ho diuen les normes generals d'urbanitat.
2: D'urbanitat.
1: Si hi ha un terratrèmol sota la taula.
3: Apunto.
2: Vinga, doncs vinga, va, anem amb l'última paraula.
1: Una mica més alegre, eh?
2: Sí,
1: plorar,
2: no,
1: pluja,
2: acabarem bé en un hotel.
1: Ah, molt bé. L'hotel Califòrnia, no és del 2000.
0: En això la portaré jo la setmana que ve.
1: Ai, que bé.
2: Vinga, va, anem amb la primera.

0: Quijano és...
1: Cafè Quijano, ja ho sabeu, és un dels grups més importants de la meva família. Home, Cafè Quijano ens uneix a tots.
0: Té cap tamarro
1: a I aleshores, és que aquest disc és La taverna del Buda.
0: Oh, és el millor.
1: És el disc, és el disc, millor. És on forma part En aquel hotel jamaicano, la cançó que hem escoltat ara, publicada el 2001, Rozando el larguero.
0: Sí, no, no, però molt bé, molt bé.
1: Doncs aquesta cançó té un estil molt característic del grup. És que també són d'aquests grups que escoltes i els reconeixes molt fàcilment.
0: Sí, tenen una veu.
1: Aquesta barreja de pop, també amb boleros, amb sons més llatins, no sé, és molt Cafè Quijano, la veritat.
0: Que ens agrada, el pots portar cada setmana, Cafè Quijano, no?
1: A sobre també són d'aquests grups que ens agraden perquè expliquen històries amb les seves lletres.
2: Jo una vegada els vaig entrevistar, no aquí a l'estudi, per telèfon fa un temps, i tenia un prejudici cap a ells que em semblaven tres tios molt bordes.
1: Sí, no, tenen pinta de ser supercampechanos.
2: Són supermacos, de debò, de debò.
1: Molt campechanos tenen pinta.
2: Van entrar tot el joc, totes les conyes.
0: Clar, home, el següent disc, el de Quijano, també te'l recomano perquè és...
1: No, no, és que Cafè Quijano i Quijano, i després quan van ser Cafè Quijano, que també va estar sol Quijano, a casa meva s'escoltava en bucle, sí. És que mon pare no era molt de música, però Cafè Quijano sí, en bucle, li encantava. Llavors ens unia molt a tots a la família, escoltar Cafè Quijano. Vinga, va, anem amb la següent, canviem totalment d'estil,
0: Vinga.

0: Això és per perrear, no, una mica?
1: Sí, sí, sí.
0: Ho volia fer, però dic, no, fas aquí davant.
1: Per què no,
0: lleig.
1: Míriam?
0: Queda lleig, queda lleig.
1: No et veurà la gent, només
0: no
1: nosaltres.
0: No us vull fer enveja. Okay.
1: És Pitbull, grandíssim Pitbull,
0: sí,
1: adoro Pitbull. Hotel Room Service, publicada el 2009, és un tema pur estil. Pitbull, la veritat, festa, luxe, la veritat és que molt guai. I va ser un dels temes que va consolidar Pitbull com a estrella global. Després ja va tenir els altres èxits com I Know You Want Me, i després amb el que va fer amb la Christina Aguilera, amb Kesha, també va col·laborar moltíssim. És que si et poses a pensar, de Pitbull coneixem moltes cançons,
0: sí, sí, sí.
1: Moltíssimes.
0: Va, que porta molts anys.
1: Porta molts anys i la veritat és que t'amacles. Vull dir, l'any que ve crec que es ve aquí a Barcelona al concert. No tinc entrades, però jo vull anar-hi perquè és que sé que m'ho passaré superbé.
0: Ah, ja no podem tenir entrades, no?
1: Potser pot aconseguir alguna cosa.
0: Escolta, ojo. I el posem aquí, al programa.
1: Si us plau.
0: Robert, demana.
2: Sí, sí.
1: Miss Worldwear, si us plau.
2: Ah, això demano.
0: Aquest juliol, qui ens ha de venir? Que no...
2: Com Magan no era.
0: No.
1: Ah,
2: Don Omar.
0: Com està la cosa?
2: Doncs mira, vaig veure el responsable d'aquest tema fa uns dies aquí a la ràdio i no li vaig preguntar.
0: Doncs
1: li has de preguntar, que Don Omar...
0: Ja queda res, ja queda res, és el juliol, no?
2: Vaig a preguntar-li mateix, Don Omar, com ho tenim?
0: Pregunta-li com tenim Don Omar.
1: I vinga, va, anem amb l'última, estem
0: preparats?
1: Ja s'acaba, ho sento molt. Anem amb l'última.

0: Señorita, Shawn Mendes, Camila Cabello, 2019.
1: Quina maravilla.
0: O sigui, jo la tinc una mica ratllada, aquesta cançó.
2: Abraham Mateo també va fer una cançó que es deia Señorita.
0: Sexy señorita, watch it go. Sí, tema clar, també. Doncs aquesta cançó va ser tot un esdeveniment perquè s'especulava moltíssim que Shawn Mendes i Camila Cabello estaven junts. Amb aquesta cançó encara no havien dit que estaven, si estaven junts o no. Al cap dels mesos de la publicació d'aquesta cançó es va confirmar, però quan va sortir el videoclip de la cançó la gent va dir:
1: a veure,
0: si us gustais, liaros.
1: Aquí hay tomate.
0: Sí, tal qual. I a sobre aquesta cançó doncs, va ser tot un èxit, va sonar moltíssim, va ser número 1 en molts països i es va convertir en un dels grans hits tant de l'any com d'ells dos en les seves pròpies carreres. I per molt que ara ho hagin deixat, segueix sent de les seves cançons més famoses i de les que jo suposo que han de tocar sí o sí en els seus concerts. No?
1: Que guai, okay. No. Quina secció més xula, ens ha quedat, les cançons molt...
0: Molt mogudetes, avui, Molt mogudetes, mira que a vegades us porto tristes
2: No has portat la teva amiga, avui,
1: No, l'ha deixat descansar, aquesta
0: setmana. La Taylor... Us he de dir que compto les setmanes que no porto Taylor per deixar-la descansar. Ara ja porto 3 sense portar Taylor.
1: És que clar...
2: Molt temps per tu.
1: I hem de pagar cada cop que sona, no?
0: Sí, perquè dic, si no, és que em faig molt repetitiva, que estic de portar tothom.
1: T'ha trucat, t'ha dit, nena, deixa'm descansar unes setmanes. Montse Valls, com sempre, un plaer tenir-te aquí.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
3: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
4: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
5: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
6: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on...

0: 29 de mayo celebramos la Junta de Accionistas y queremos contar contigo, porque solos sumamos, pero todos juntos multiplicamos. Participa llamando a gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
1: Como cada año desde hace 4, 12 de los mejores autores españoles se han subido a bordo del tren de la cultura del planeta. Hoy viajan hasta la ciudad de Córdoba, donde acaban de llegar. Allí está Francisco Paniagua.
2: Un año más, el tren se transforma en un espacio todavía más para la cultura y la literatura. Este año ya ha llegado a Córdoba el tren, que siempre es evocador de otras tierras, de grandes relatos, y con 12 autores a bordo de este tren de la cultura son el mejor exponente, como el ganador del planeta, Juan del Val, o también el gran Pedro Simón.
3: Que yo en el tren escribo bastante, y bastantes escenas, estoy pensando que bastantes escenas de Vera están escritas en el AVE.
4: ¿Alguna vez ha pasado esto? Me ha pasado en el tren, que hay un de al lado, va leyendo Los Ingratos o Lo Inesperado, ¿no? Y bueno, es muy grato poderte hablar con la gente sobre lo que leéis. Supongo que para ellos es una sorpresa también tener a alguien al lado que ha escrito esa novela, ¿no?
2: En un año de tanto significado especial para el tren en España y en esta línea a Córdoba, además, los autores reivindican el viaje en tren, sus lecturas y los grandes relatos que surgen a bordo siempre de un tren.
1: Así terminamos en la realización Gema Esteban, en la producción Victoria Verdier. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos.
5: Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
6: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta. Notícies migdia, amb Montse Valls.
7: Què tal? Molt bona tarda. Dilluns d'operació tornada a Catalunya, amb 300.000 vehicles previstos cap a l'àrea de Barcelona després del pont de la segona Pasqua. L'AP7 ha tornat a ser i continuarà sent la via més carregada del dia, amb carrils addicionals i restriccions per a camions durant la tarda. També hi haurà complicacions, es preveu, a la C31, a la C65, l'N2, l'N340 i els accessos de Barcelona. Aquest dispositiu de trànsit d'avui arriba després d'un cap de setmana especialment dur, i és que 5 persones han mort a les carreteres, 3 d'elles motoristes, en un mes de maig, que ja duplica les víctimes de l'any passat. El director Ramon Lamiel parla d'un balanç trist i dramàtic i fa una crida extrema a la prudència, sobretot entre els motoristes, que acumulen 20 morts aquest 2026.
8: Tenim 5 víctimes mortals durant aquests 3 últims dies i, per tant, el que hem de mirar és que aquest retorn, que queden per retornar 300.000 vehicles encara a la conurbació metropolitana, sigui un retorn prudent, amb precaució i amb màxima concentració al volant.
7: Més titulars d'aquest dilluns 25 de maig, nova setmana clau per a les negociacions entre el Departament d'Educació i els sindicats de docents. Ana Utiel, bona tarda.
9: Bona tarda, Montse. Demà reprenen les negociacions i, per intentar acostar posicions, el govern ha anunciat la incorporació de més de 1.700 nous professionals al sistema educatiu de cara al curs vinent. Una mesura que compta amb una inversió de 93 milions i mig d'euros, paraules de la consellera d'Educació, Esther Niubó.
10: També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu, i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
7: Això en una setmana en què els pressupostos comencen a caminar al Parlament, detallant cada partida en les comissions de cadascuna de les conselleries.
9: Entre demà i divendres, tots els consellers passaran comptes davant els grups parlamentaris, tot i que no explicaran gaire cosa nova respecte al mes de febrer, ja que la despesa no ha variat. El departament que compta amb més diners és el de Salut, seguit d'Educació i Drets Socials. Entre els tres, gairebé agrupen un 50% del pressupost total.
7: Les protestes dels docents no són les úniques que marquen el calendari de maig, i és que avui els tècnics sanitaris han alçat la veu a Barcelona i Tarragona per exigir la reclassificació.
9: Una petició que adrecen al govern central en el marc d'una vaga convocada a tot l'Estat per Comissions Obreres i UGT. Reclamen que s'apliqui aquesta mesura que, segons diuen, s'hauria d'haver posat en marxa fa més de 3 anys.
11: Des de novembre i diciembre del 22 hasta ahora, que estamos en el 2026, el gobierno ha incumplido este acuerdo.
12: Això s'hauria de posar en marxa al novembre del 23 i encara estem pendents i ha arribat l'hora i prou.
9: Eren la secretària general de la Federació de Sanitat de Comissions Obreres, Alicia Hernández, i el secretari de Sanitat d'UGT de Catalunya, José Manuel Domínguez.
7: Canviem de qüestió. La necessitat de reinventar-se professionalment i trencar amb els estereotips de l'edat centrarà demà dimarts la jornada El Poder de Reinventar.

0: tercer, que tindrà lloc a Terrassa, dins la Fira d'Ocupació Activa.
1: És una iniciativa impulsada per la Cambra de Comerç d'Espanya, el CEPE i el portal 65 i Más, amb l'objectiu de connectar empreses i professionals i obrir noves oportunitats laborals per al col·lectiu sènior. En una entrevista a La Brúixola, la periodista i impulsora del projecte, Teresa Viejo, ha defensat que les professions evolucionen i que cal mantenir una actitud oberta per explorar nous camins.
2: És molt psicològic, realment. O sea, no podem estar aferrant-nos contínuament a bueno, es que yo alcancé tal puesto en una empresa y no me quiero marchar de ahí. No, tiene que haber una renovación generacional y entonces pregúntate, vale, ¿cómo puedes seguir aportando valor desde otro lugar?
1: La trobada posarà igualment l'accent en la importància de generar xarxa i compartir experiències.
0: I en plana local els explicarem que la compra-venda d'edificis sencers a Barcelona ha caigut un 31% durant el 2025.
1: Una davallada que, segons el consistori, es deu al descens de l'especulació immobiliària causada per la regulació dels lloguers. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge a l'Ajuntament de Barcelona.
3: Que el número d'operacions de tanteig i retracte que han entrat al 2025 doncs han baixat un 31% respecte al 2024. Això ho atribuïm, diguem, a tota la regulació que hem desplegat per protegir, primer, els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges.
1: En un informe de l'Ajuntament també s'ha constatat que el lloguer de temporada ha caigut més d'un 50% i que s'ha reduït la distància entre ingressos familiars i preu del lloguer.
0: Doncs moment ara per repassar la previsió del temps i ho fem amb la Noèlia García. Noèlia, bona tarda.
4: Bona tarda. A Catalunya continuen les temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any, especialment a zones de Lleida. Dia de calor amb temperatures màximes de 35 graus a Lleida, 32 a Girona, 26 graus a Barcelona i 25 graus a Tarragona. Demà dimarts les temperatures pujaran a tot el territori, màximes de 35 graus a Lleida, 33 a Girona, 28 graus a Barcelona i 27 a Tarragona. Durant els pròxims dies continuaran pujant també els termòmetres. Aquesta tarda sol i cel poc ennuvolat, però al Pirineu no es descarten núvols d'evolució amb possibles ruixats de forma feble. Demà la situació serà similar. Predominarà el cel clar o poc ennuvolat i el sol, però al Pirineu possibles ruixats a la tarda. Les temperatures mínimes marcaran 20 graus a Barcelona i 18 a Girona. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Noèlia. Són les 2:36 de la tarda. Al control tècnic, Dani Sánchez.
5: Notícies migdia, amb Montse Valls.
0: Dèiem en portada, dilluns d'operació tornada pel pont de la segona Pasqua, festiu amb més de 150 municipis a Catalunya. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 300.000 vehicles tornaran cap a l'àrea de Barcelona des d'ara al migdia i fins a la mitjanit, després que part dels desplaçaments ja es fessin ahir diumenge. I s'espera que la P7 sigui la via més carregada un altre cop. Doncs abans de començar de ple amb l'informatiu, fem una ullada primer a l'estat actual de les carreteres a Catalunya i ho fem connectant amb el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
6: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, la circulació encara va aguantant, és a dir, no tenim punts amb molta retenció, amb dificultats especials, de moment, en aquesta operació retorn d'aquest llarg cap de setmana, on es preveu la tornada de 300.000 vehicles cap a l'àrea d'influència de Barcelona. Ara com ara, com dèiem, sense grans dificultats, sí que hi ha punts amb més intensitat, punts com la C58, sobretot C58 i C33 també entre Montcada i l'entrada a Barcelona, la C17 a Parets del Vallès amb intensitat sentit sud, o també algunes vies de costa, com és el cas de la C31 a Cubelles o la C32 a Sant Boi de Llobregat, tot plegat en sentit Barcelona. De moment és tot. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. De cara a la tarda, Trànsit preveu més congestió a la P7, al tram sud entre Vilafranca i Martorell i al tram nord entre Llinars i la Roca, on s'habilitaran ara carrils addicionals.
1: Sí, és per aquest motiu que entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit s'aplicaran restriccions de circulació als camions a la P7 en sentit Barcelona entre Maçanet de la Selva i Banyeres del Penedès. També s'esperen retencions a la C31, C65, N2 i N340 i a l'àrea de Barcelona a la C33 i la C58. Ramon Lamiel és el director de Trànsit.
7: Al nord, segurament perjudicarem els que van en sentit Girona, perquè avui tindrem un trànsit de barreja, festiu i laboral. Però creiem que facilitarem més les coses en el retorn, encara que perjudiquem lleument entre les 4 i les 5 els que van en sentit Girona. En canvi, al sud no preveiem problemes en els dos sentits amb el carril addicional posat.
1: Un miler d'agents dels Mossos fan controls a les vies principals i secundàries i des del govern català fan una crida a la prudència a l'hora de conduir.
0: Una crida a la

0: responsabilitat que fan després de 3 dies tràgics amb 5 morts a les carreteres catalanes, 3 dels quals motoristes. Des de Trànsit parlen de balanç trist i dramàtic, sobretot tenint en compte que les dates de maig són especialment dolentes. I és que l'any passat per aquestes dates havien mort 8 persones i enguany ja en són 16. I els motoristes continuen sent el col·lectiu més vulnerable amb 20 morts des del començament de l'any.
1: Sí, com hem dit, són el col·lectiu protagonista dels accidents mortals de les últimes hores. Dissabte a la tarda, un home de 56 anys va morir després de sortir de la via a Brull, a Osona. I ahir diumenge va morir un motorista a Garriguella, a l'Alt Empordà, en una col·lisió amb dos turismes. L'últim accident ha tingut lloc aquest matí a Polinyà, a la B-142, en un xoc frontal entre una motocicleta i un turisme, en el qual el motorista ha perdut la vida. A més, diumenge hi va haver-hi dues víctimes mortals més en un accident a Jorba, a l'A2, amb una furgoneta i un turisme implicats. Amb tot, per avui, la Miel reclama màxima concentració, mantenir la distància de seguretat i assegurar que els vehicles estiguin en perfecte estat abans de circular.
2: A l'autopista, respectar distància de seguretat. Els vehicles han d'estar en perfecte estat perquè, si no, l'avaria és l'avantsala d'un accident i d'un sinistre. I tres, especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració.
1: Per reduir la sinistralitat, Trànsit reforçarà la formació 3.0 per motoristes, sobretot majors de 55 anys, i vol estendre el marcatge de traçada segura a més carreteres.
0: En política, el govern aprovarà demà dimarts la incorporació de gairebé 1.800 nous professionals al sistema educatiu de cara al curs 2026-2027. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou uns 1.200, més de 400 professionals d'atenció educativa i gairebé 300 administratius i subalterns.
1: L'objectiu és reforçar l'escola inclusiva, reduir ràtios, millorar la formació professional i alleugerir la burocràcia als centres. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
3: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
1: Dels nous docents, 400 es destinaran a inclusiva, 280 al creixement de la formació professional i 124 a la nova oferta formativa. També s'incorporaran 38 professors per als nous grups de batxillerat i 5 inspectors. Pel que fa al personal d'atenció educativa, s'hi sumaran integradors socials, educadors d'educació especial, educadors socials, logopedes i treballadors socials.
0: Un anunci que arriba el dia abans que el Departament d'Educació i els sindicats de docents reprenguin la negociació per intentar arribar a un acord sobre les millores laborals que exigeix el col·lectiu. Serà la quarta trobada que es produeix en menys d'una setmana.
1: Les dues parts estan disposades a explorar la via negociadora fins al final, tot i que de moment sense avenços significatius. La darrera proposta d'educació inclou millores en 7 complements i afectaria prop de 105.000 docents de tot el sistema educatiu, inclosa també l'escola concertada. Estem parlant d'una inversió de 78 milions d'euros esglaonats fins a 5 anys. El document, però, no té res a veure amb les pretensions dels sindicats que exigeixen una millora retributiva que afecti el conjunt de la plantilla docent. La setmana passada van defensar un complement universal de 500 euros l'any 2029, que Educació va assegurar que està fora de l'abast del departament. La trobada es produirà només unes hores abans que els sindicats educatius tornin a sortir als carrers. Dimecres està convocada una nova vaga a tot Catalunya, la segona del mes de maig. Mobilitzacions que estan disposats a intensificar fins al final de curs i les negociacions continuen encallades.
0: Canviem de qüestió. Els pressupostos comencen a caminar aquesta setmana al Parlament amb les comissions de cadascuna de les conselleries per detallar quants diners tenen per invertir i quins serveis públics milloraran, Ricard Jiménez.
4: Entre demà i divendres, tots els consellers passaran comptes davant els grups parlamentaris. La realitat és que no explicaran gaire cosa nova respecte al mes de febrer perquè la despesa de 49.100 milions d'euros no ha variat. El departament que compta amb més diners és el de Salut, seguit d'Educació i Drets Socials. Entre els tres gairebé agrupen un 50% del pressupost total. La principal novetat que explicaran seran els 900 milions d'euros que s'han negociat aquests mesos amb Esquerra i els Comuns. La gran majoria es dedicaran a regenerar els petits municipis, rehabilitar barris i millorar les aules, tot i que no hi ha una partida específica per millorar els sous dels docents i aturar així les vagues.
0: Tot Tot i que aquest mes de maig està marcat, com dèiem, per les protestes al sector de l'educació, els docents no són els únics professionals que s'estan mobilitzant. També ho han fet els metges i avui els tècnics sanitaris. Aquest matí hi ha hagut concentracions d'aquests treballadors a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i al Joan 23 de Tarragona per exigir la reclassificació.
1: Sí, és una petició que adrecen al govern central en el marc d'una vaga convocada a tot l'Estat per Comissions Obreres i UGT, reclamant que s'apliqui aquesta mesura que, asseguren, ja estava recollida en l'acord marc signat a finals del 2022. Denuncien, doncs, que porta 3 anys encallada i exigeixen al Ministeri d'Hisenda que aprovi la partida necessària per aplicar-la. La reclassificació serviria perquè els tècnics mitjans passessin del grup C2 al C1 i els superiors del C1 al B amb augments salarials d'entre 300 i 400 euros mensuals. Tot plegat ho han reivindicat una trentena de treballadors concentrats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i una vintena a Vall d'Hebron, a la capital catalana. Alicia Hernández és la secretària general de la Federació de Sanitat de Comissions Obreres i José Manuel Domínguez és el seu homòleg a UGT Catalunya.
5: El dia 21 de mayo nos concentramos delante del Ministerio de Hacienda para reivindicar que ponga una cuantía económica que ya está cuantificada para que se la pase al Ministerio de Sanidad y los técnicos superiores puedan cobrar.
6: Hasta aprovar ya un bloqueo por parte de Hisenda d'una partida que es quantifica més o menys a nivell estatal de 450 milions i estem a l'espera.
1: En el cas de l'Hospital de Tarragona, en aquesta jornada de vaga han forçat el tancament de 7 quiròfans, 6 d'ells de cirurgia major ambulatòria i un de la segona planta. Per tant, només funcionen amb normalitat els d'oncologia i urgències, complint així amb els serveis mínims.
0: La necessitat de reinventar-se professionalment i trencar amb els estereotips de l'edat centrarà la jornada El Poder de Reinventarse, que se celebrarà demà dimarts a Terrassa dins la Fira d'Ocupació Activa, una iniciativa impulsada per la Cambra de Comerç d'Espanya al costat de CP i 65 i Mas. Ens en dona més detalls la Lola Sorribas. Lola, bona tarda.
7: Bona tarda. Parlem d'una iniciativa que connecta empreses i professionals i que promou noves oportunitats laborals per a persones sènior. En una entrevista a La Brúixola, la periodista i impulsora de El Poder de Reinventarse, Teresa Viejo, ha defensat que les professions canvien i que hem d'estar oberts a explorar nous camins.
8: No podemos sostener la misma profesión que nos imagina los 25 años o a los 30 años cuando tenemos 60. Probablemente porque a lo mejor ni siquiera existe y haya otra profesión. Entonces tenemos que abrirnos a otro tipo de funciones profesionales.
7: Un altre dels elements clau és el factor psicològic. Segons Viejo, molts professionals sèniors es veuen frenats per prejudicis socials i creences limitants, com la idea que a partir d'una certa edat ja queden fora del mercat laboral.
8: Los seres humanos tenemos una vida interna y una manera de observarnos y de analizarnos nosotros, y luego tenemos unos condicionantes externos, que es el propio sistema, es decir, la sociedad, el refrendo de las redes sociales, lo que contamos los propios medios de comunicación, y todo eso nos impacta muchas veces de forma negativa.
7: La trobada també posarà l'accent en la importància de generar xarxa i compartir experiències. Segons l'experta, els casos d'èxit i el contacte entre professionals són fonamentals per obrir oportunitats i combatre l'aïllament.
0: Gràcies, Lola. I aquest dimecres començarà la Farga de l'Hospitalet, la 27a edició de la Fira Gran, un saló dedicat a la gent gran i a l'envelliment actiu. Durant 3 dies, fins al divendres, hi haurà 300 activitats gratuïtes per reivindicar una vellesa activa, participativa i positiva. Enguany, el tema central de l'esdeveniment és la situació de les persones cuidadores.
1: Sí, un col·lectiu molt feminitzat, perquè la majoria de persones cuidadores són dones que en alguns casos fins i tot continuen cuidant, malgrat ser també persones grans. N'ha parlat en una entrevista a la ciutat d'Onda Cero Catalunya el director de l'esdeveniment i de la Fundació Fira Gran, Juli Simón.
9: Cada vegada més són persones grans que cuiden altres persones grans. Filles que tenen 70 anys que cuiden a la seva mare de 95, filles que tenen 80 anys que aquí cuiden el seu pare de 105. I això fa que sigui una realitat que ens preocupa perquè no està estudiada i no està reconeguda com un problema que hi ha a la societat.
1: Entre les 300 activitats programades hi haurà concerts, obres de teatre, recitals de poesia, espectacles de dansa, xerrades, tallers i un llarg etcètera, però no només serà això. També hi haurà les anomenades àgores, l'àgora de la gent gran i l'àgora de les entitats. A la primera es debatrà, es reivindicarà i es reflexionarà sobre qüestions vinculades amb la gent gran i a la segona les entitats, administracions i empreses oferiran els seus productes i serveis per resoldre possibles problemes o preocupacions dels visitants.
0: La compra-venda d'edificis sencers a Barcelona va caure un 31% l'any 2025, amb

0: 149 operacions, la xifra més baixa en 5 anys. L'Ajuntament interpel·la aquesta davallada com un descens de l'especulació immobiliària que ha perdut força, diuen, per la regulació del lloguer de llarga durada, el lloguer de temporada i els co-livings.
1: Segons el consistori, la regulació ha desincentivat la demanda especulativa i ha frenat l'arribada de fons inversors, a diferència del que observen a Madrid, diu, on els preus de compra-venda pugen amb força. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge a l'Ajuntament de Barcelona.
2: La demanda, diguem, inversora i o especulativa, doncs ja no és tan important perquè està fortament desincentivada, no? I et trobes, doncs, que el número d'operacions que han entrat a la ciutat de Barcelona per tanteig i retracte, doncs, ha baixat un 31% a la ciutat de Barcelona en un sol any.
1: Unes dades plasmades en l'informe de seguiment de la zona de mercat residencial tensionat elaborat per l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, on també s'ha constatat que el lloguer de temporada ha caigut un 53%. A més, per primer cop en una dècada s'ha reduït la distància entre ingressos familiars i preu del lloguer, un dels objectius centrals de la contenció de rendes.
0: Encara a Barcelona, la ciutat ha iniciat la tramitació d'una nova ordenança per regular els mercats no sedentaris, que inclouen els mercats de marxants, els ocasionals i les parades individuals.
1: La principal novetat és la substitució de les llicències col·lectives per llicències individuals amb una vigència de 15 anys prorrogables per garantir transparència, seguretat jurídica i la continuïtat de l'activitat. Avui s'obre el període de consulta pública abans de l'aprovació inicial i definitiva amb l'objectiu que la norma entri en vigor el primer trimestre del 2027. Des de l'executiu municipal destaquen que Barcelona tindrà per primera vegada una regulació específica per més de 70 mercats d'aquest tipus que aporten valor comercial i reforcen el comerç de proximitat. La nova ordenança també fixa criteris per autoritzar nous mercats com la sostenibilitat, la venda de producte local i la millora del servei als clients.
0: Anem ara fins a Lleida i és que el sector porcí confia a recuperar el preu del porc en les properes setmanes després de registrar-se la primera pujada en quasi dos mesos, segons dades de Merco Lleida.
1: La llotja de referència del preu del porc va aprovar dijous incrementar mig cèntim la cotització del porc viu. Tot i això, el director de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, ha advertit que encara no s'han recuperat els nivells previs a la crisi derivada de la pesta porcina africana, ja que abans de l'esclat de la malaltia, a finals de novembre del 2025, el preu de l'animal viu se situava entorn dels 1,30 euros al quilo i ara ronda els 1,27. Això fa que els productors continuïn en una situació de pèrdues. Vergés remarca que el principal problema continua sent la sobreoferta.
3: Diguem que els europeus produïm més del que consumim i si hi ha algun problema d'exportació hem d'abocar més dintre d'Europa i no hi ha... El consumidor europeu tampoc no... està molt esgotat. Vull dir, no, amb la inflació i tot això no accepta preus més alts. La gran superfície tampoc està repercutint els preus baixos del porc als lineals, amb la qual cosa tampoc s'incentiven els consums.
0: Seguim a les comarques de Ponent i és que la campanya de sega del cereal ja està en marxa, especialment a les zones de seca, com el Fes al Segrià. La calor intensa de la darrera setmana ha avançat l'inici de la collita, que presenta bons rendiments, superiors als 4.500 quilos per hectàrea, xifres similars a la de l'any passat.
1: Segons la cooperativa del Fes, les pluges abundants de l'hivern han estat decisives per mantenir la producció, malgrat l'episodi de calor d'abril que havia generat preocupació, volíem dir. Els preus també es mantenen estables, al voltant dels 200 euros la tona. Josep Ignasi Molló és gerent de la cooperativa del Fes.
4: Los blats i els triticales i així, que van una mica més retardats, probablement hagin tingut algo més d'afectació de les calors de l'abril. Però també s'ha de veure, perquè ja et dic, a l'ordi mos pensàvem que s'havés notat alguna cosa i pràcticament no s'ha notat.
1: El regadiu, on la sega començarà més tard, sí que preocupa l'efecte de les temperatures elevades sobre el desenvolupament del cultiu.
0: I sàpiguen també que el 60% dels gironins tenen el català com a llengua habitual en les relacions socials, una xifra que està molt per sobre de la dada global de tot Catalunya, on aquest percentatge cau fins al 32%.
1: Tot i això, a Girona, menys del 25% dels ciutadans manté el català quan algú els respon en castellà. Són els resultats de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat que l'Ajuntament va encarregar a la Universitat de Girona. Es tracta d'una enquesta pionera, diuen, a Catalunya, que constata un retrocés del l'ús social de la llengua, segons la regidora de Llengua Catalana, Núria Riquelme. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
5: L'era del Girona RAI ha acabat. Tot i que les dades diuen que a Girona estem millor que a Catalunya, també diu que estem pitjor que en la majoria d'indicadors que la demarcació de Girona en conjunt, que les comarques de Girona. Per tant, no podem estar satisfets amb aquest 60%.

0: 90% de gent que fa servir el català sol o combinat com a llengua habitual.
1: Segons Riquelme, la ciutat no es pot conformar, sinó que cal continuar treballant per ampliar encara més l'ús social del català. També l'alcalde Lluc Salellas encoratja a fer servir la llengua i argumenta que prop del 95% de la població entén el català, de manera que es pot parlar en aquesta llengua amb gairebé tothom.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen una batussa multitudinària entre dos grups de persones a l'exterior de l'estació de La Pau, a Barcelona, a la línia 4 del metro.
1: Els fets van passar la matinada de diumenge cap a les 3 i van deixar un home ferit d'arma blanca. Segons la policia, la víctima no formava part de la baralla, sinó que hauria rebut una punxada mentre intentava separar els dos grups. Quan les patrulles van arribar al lloc, els implicats ja s'havien dispersat. La investigació continua oberta i de moment no hi ha detencions. Els Mossos treballen per identificar els participants i aclarir l'origen de l'enfrontament.
2: Detinguts dos homes a Reus per provocar 4 incendis en zones agrícoles i forestals del Baix Camp.
1: El primer foc es va declarar el 18 d'abril quan van incendiar un vehicle agrícola a Vilanova d'Escornalbou. També se'ls atribueixen 3 incendis més a la zona, declarats de manera consecutiva a la tarda del 23 d'abril. En tota la gent rurals i Mossos van detectar 7 focus que van cremar uns 600 metres quadrats, tot i que el risc potencial arribava fins a 5.000 hectàrees. Els detinguts ja havien estat arrestats el 5 de maig per un altre incendi, en aquest cas per cremar un camió a Móra d'Ebre. La investigació continua oberta.
3: Notícies migdia, amb Montse Valls. A Onda Cero, la ciutat.
4: El 27 de maig, la ciutat passejarà amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, per descobrir per què aquesta ciutat del Vallès Occidental és una de les més triades pels catalans per viure-hi. Parlarem sobre el bon moment econòmic de la ciutat, les infraestructures que s'hi estan impulsant i moltes d'altres qüestions que fan de Sabadell una ciutat de moda. Recorda, el 27 de maig, a partir de les 12:20, la ciutat passeja amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, amb el patrocini de l'Ajuntament de Sabadell.
3: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
5: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aida, La Bohème, La Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
6: Necessites renovar casa teva? Arriben els dies sense IVA de Conforama. Preus increïbles en sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preus realment baixos només del 22 al 27 de maig. Conforama.
2: I avui obrim la plana cultural d'aquest informatiu migdia parlant de Lleida, i és que la ciutat ha tancat la 45a edició de l'Aplec del Caragol amb un nou rècord de participació, i és que prop de 200.000 persones han passat pels Camps Elisis al llarg del cap de setmana.
1: L'edició d'enguany ha reunit 17.000 aplequistes repartits en 124 colles que han consumit fins a 14 tones de cargols. Ferran Perdrix, president de la FECOLL.
7: Molt contents, el balanç d'aquesta 45a edició és molt positiu. En diversos aspectes, tant els collistes que ens han dit que ha estat una edició molt, molt plaentera per a ells, com per l'esforç que hem fet de millorar les atencions a visitants.
1: La jornada final ha estat marcada pel tradicional dinar de germanor, amb els cargols com a protagonistes, però també per les altes temperatures que han obligat participants i visitants a refrescar-se amb pistoles d'aigua. Davant d'aquesta situació, la Federació de Colles ja estudia mesures per combatre la calor en futures edicions.
2: I avui també hem de parlar de música, i és que avui a la Sala Razzmatazz de Barcelona, concert de Los Chunguitos. Pues me la...

La banda torna a Barcelona amb la gira El Reencuentro 0+1, que celebra més de 50 anys de trajectòria i que repassarà himnes com Me quedo contigo, aquesta que escoltàvem, o Dame veneno, en un espectacle carregat de nostàlgia i emoció.

Els de Montcada tocaran al poble espanyol de Barcelona amb motiu del festival Empremtes. Amb més de 20 anys de trajectòria, el grup presenta aquest divendres la seva proposta explosiva i festiva. Per una altra banda, Reixenret tocarà també divendres al Molino, on presentarà el seu nou treball titulat Rojo Relativo.

Com cada dilluns a la brúixola arriba el moment del programa en què parlem sobre comunicació i en aquest cas recuperarem la comunicació política. Avui ens preguntem

0: Content Meetings estan en perill d'extinció? Doncs per abordar aquesta qüestió volem saludar l'Alberto Gómez, és periodista i que com a expert en consultor de comunicació el que fa és analitzar, dissenyar estratègies i sobretot també donar consells a empreses i entitats per tal d'assolir una bona imatge o de vegades també sortir d'una crisi. Alberto, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, Lola, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Alberto. Ja saben que l'Alberto és la persona que pilota la secció comunicant de La Brúixola i avui no ho sé si ens posarem gaire nostàlgics. Parlarem del passat i del present d'un dels teus temes d'expertesa, Alberto, que és la política.
1: Sí, perquè jo crec que la política, evidentment, com tota la societat, està canviant, no? Tenim un mòbil a les mans que, no? Que ens dona, no? Però on, no? Que ens indica el camí cap a on anirem.
0: La brúixola. I...
1: Correcte. I jo crec que la política, evidentment, hi ha passos que ha de donar o, si no, es quedarà enrere, no? No sé si s'extingirà algun, no? Algun element de la política, no? De fet, el que venia a parlar-vos és exactament del un element que encara es viu, com és el míting, però dic que el míting de tota la vida, que segur que us sonen alguna d'aquestes sintonies que acostuma a sonar en alguns d'aquests mítings que encara són vius.

0: més enllà de si són músiques modernes o no, lo cert és que sonen els, o sonaven els mítings del Partit Popular i del Partit Socialista. També ara tornen a sonar, perquè continuem en campanya, sí. Aquesta vegada a Andalusia, no? Després de deixar enrere Extremadura, Aragó, Castilla i Lleó... I sembla que no deixem enrere del tot els mítings, no? El míting, insisteixo, el de tota la vida, una plaça, un escenari, públic amb ventalls, no? I banderes, dos o tres líders, abraçades, fotos, flors, no? Mm-hmm. Fins i tot. I jo em pregunto si funcionen encara de veritat aquests mítings. I ja que parlàvem de futurs, si els futurs votants, els que tenen 15, 17, 20, no? I que no? Continuaran o arrencaran a votar cada vegada que es convoquin les urnes, que, doncs si aquesta gent, aquests futurs votants, consumiran els eslògans, les frases més repetides en aquests mítings, que en teoria els arribaria a través del mòbil, no? Mm-hmm.
1: Ara ens endinsarem amb els mítings, però volia fer un apunt del tema de les sintonies, perquè què difícil és fer un himne o una sintonia, perquè saps que quan l'inaugures aquesta durarà molts anys, perquè mm-hmm. és una mala estratègia canviar-la al cap d'uns anys, no? Passa amb molts himnes, amb el del Barça, amb el de l'Espanyol, amb el del Madrid, caps d'ells han canviat des de que es van inaugurar ara fa dècades, perquè és un símbol, no? Per tant, és molt difícil trobar una sintonia que t'agradi ara, però sí. també d'aquí 30 anys. Sí, sí.
0: I també es podria analitzar quants himnes, diguem, s'han quedat en un calaix, no? O quantes mm-hmm. cançons no han passat, no? Diguem, el procés de selecció per il·lustrar, diguem, una campanya, un aniversari, no?
1: A veure, ara ho deies, la realitat dels potencials votants, que no deixa de ser la població, ha canviat molt. Ara hi ha mòbils, mm-hmm. que és el canal de comunicació principal de la gent. Però, ho deies, encara s'organitzen mítings, deu ser perquè algun resultat segueix tenint, no?
0: Mm-hmm. Sí, jo crec que els partits, des del punt de vista de la comunicació, d'una vegada és veritat que s'intenten adaptar als nous temps, no? Intenten plantejar-se nous formats, no? Hem vist a molts líders, no? A TikTok, per molt que no acabin d'encaixar, no? Però també suposo que s'hauran de plantejar si amb els mítings arriben a electors que dubten, no? De poder votar-los o no, aquests votants, o si només van els votants fidels, amb carnet, que volem veure com si fossin fans, no? Que volem veure de prop els principals caps del partit i poca cosa més, no?
2: Per tant, no sé si els èxits dels mítings són cada vegada més limitats.
0: Jo crec que sí, perquè la informació cada vegada, o els eslògans, o la informació política, diguem, els arriba més a través del mòbil, i el míting jo crec que està quasi acotat, diguem, a una cosa més de fans, no? Més de fer, de demostrar una mica de múscul, no? De força, una imatge molt bona, una plaça de bous, diguem, a vessar, però no crec que sigui, diguem, el canal més directe per arribar, sobretot, com deies, no? Als futurs votants, no? No sé si està en perill d'extinció d'aquí a dos mesos, d'aquí a dos anys, però jo no li veig una trajectòria molt llarga, que li quedi molta trajectòria al format meeting clàssic, insisteixo. Mm-hmm.
2: No sé si has vist en els últims anys aquestes campanyes en què doncs potser el partit polític ja ha vist que el meeting no és potser la millor opció per

0: Estan pràcticament reduint el míting d'inici de campanya, que acostuma a ser un dijous i a partir de les 12 de la nit ja pots demanar el vot. El míting de tancament de campanya, que és l'últim divendres, abans del dia de reflexió i abans de les eleccions. I pel mig hi ha dos findes, no? I dos caps de setmana. Acostumen o el dissabte o el diumenge, o tots dos dies, a fer-los, diguem, en una plaça emblemàtica, una localitat, diguem, no? que bufa molt a favor de les sigles d'aquell partit. Però tret d'aquestes quatre oportunitats, no? Dos caps de setmana, inici i tancament, jo cada vegada veig menys mítings o surten menys, diguem, als informatius i a les... i a les plataformes i a les pantalles dels mòbils dels possibles votants, trobo.
1: Coneixem aquesta opinió del nostre expert en comunicació, sí, de la Brúixola, que és l'Alberto Gómez. Si us sembla, després ens emplacem a debatre-ho els tres una mica més abans d'acabar la secció. Abans, però, com és habitual, coneixem què opina un altre expert en aquest camp sobre això, si els mítings estan en perill d'extensió o no.
0: Un gran consultor, Jordi Sarrión, consultor i analista polític valencià, que a més ja l'hem sentit més d'una vegada aquí a la Brúixola. I li pregunto, amb una premissa directa, Jordi, estem en temps de descompte pels mítings?
2: Jo no crec que els mítings desapareguen, però el que sí que estan fent crec que és transformar-se, no? Continuen sent una peça important perquè tenen una funció molt clara en comunicació política. Són moments altament controlats on els partits poden condensar missatges i sobretot generar impacte mediàtic. I a més crec que continuen sent molt útils per atraure fragments per a televisió i per alimentar el relat de la campanya. Encara que és veritat que vivim en una campanya permanent. Però el míting segueix sent un moment de concentració simbòlica molt potent a hores d'ara. I també estem veient innovacions interessants, no? Sobre això que me pregunteu, com els mítings híbrids o fins i tot els formats tecnològics avançats, com els hologrames en alguns contextos. Això ho vam veure, per exemple, en França, en un míting de la França Insumissa, el partit de Jean-Luc Mélenchon, on van poder projectar a Jean-Luc en algunes de les antigues colònies franceses on per qüestions físiques no podia estar el candidat, no? Per logística o per distància.
1: Aquí veiem una solució a un problema logístic per distància de qualsevol tipus, però que podria acabar marcant el camí per una evolució d'aquests mítings. Ell creu que no s'extingiran, però segurament sí que més tard o d'hora s'acabaran transformant en alguna altra cosa, no? Amb quelcom més a la mateixa òrbita que a l'estat social que vivim ara, on tots, com deies, Alberto, estem plens de mòbils i de xarxes.
3: Sí, a mi m'ha creat molt atenció el tema de l'holograma. Perquè...
0: Sí, sí.
3: Bé, és una cosa que...
0: Clar, però et facilita poder aparèixer en més llocs alhora.
3: Sí, està clar. Sí, però també no sé si despersonalitza. Si al final els mítings aquests es fan per al contacte, per les flors, per les abraçades, per aquestes coses, si ho deixem tot en aquest cas a la tecnologia, tota aquesta part més humana es perd, no?
0: A veure com afecta la IA als
3: també,
0: mítings.
3: També és una altra qüestió. És una altra qüestió.
1: El que passa és que jo precisament, amb tot aquest enrenou, crec que els mítings sí que és una manera de lluitar contra la IA. M'explico. Si tu fas un meeting virtual des d'algun despatx o des de casa teva mateix, et poden acusar de moltes coses. Poden acusar que aquella veu o aquella persona ni tan sols sigui el líder que t'està parlant, no? Llavors, als meetings hi ha una prova via els vídeos que enregistrin la gent que hi ha assistit, via els mitjans de comunicació, de que aquella persona ha estat allà amb els seus votants. No sé, és una dualitat.
0: I la certa espontaneïtat o naturalitat d'un meeting, que de vegades alguna broma, no? Algú del públic diu alguna cosa i recull, no? El líder que està allà parlant, jo crec que això, evidentment, desapareix si estàs en un despatx, en un format digital o un holograma, no? Com dèiem.
1: A veure, més qüestions que l'has plantejat al Jordi.
0: Bueno, si un partit té poc a guanyar, com considero, quan omple una plaça, vaja, com una plaça de toros, no? De València, que és la terra de Jordi.
2: Omplir una plaça té sobretot un valor simbòlic perquè dona imatge de força, de mobilització i de suport social. Això ajuda a construir una narrativa. És a dir, funciona molt bé com a foto per dir este partit té múscul, té capacitat de convocatòria. Ara bé, crec que cal no sobredimensionar esta foto perquè este suport moltes vegades ja no està només en l'espai físic, no? Per exemple, avui en dia jo pensé en Alvise Pérez. Alvise Pérez té una barbaritat de milers de persones que segueixen els seus canals de WhatsApp i de Telegram. Té una capacitat de convocatòria massiva directament des del seu telèfon per poder fer arribar missatges i perquè aquests receptors els difonguen de manera vertiginosament ràpida I això és molt més ràpid en termes logístics i operatius que fer un míting gran en una plaça, no? Això és immediat.

0: Fiat és molt més barat i en termes operatius clarament molt més eficient.
1: La capacitat, de transmetre un missatge via xarxes, que això
2: Sí.
1: també és política, diguéssim, és fer arribar el teu missatge d'una manera molt més ràpida a com es podia fer abans, on havies de fer molts mítings, fer una gira per tot el territori espanyol, era molt més costós també de diners. Aquesta alternativa, jo crec que quan els nadius digitals, aquells que han nascut gairebé amb un mòbil a la mà, creixin, es facin adults i arribin a l'estat de maduresa política, perquè així ens entenguem, no? Doncs jo crec que els partits optaran per transformar-se i que el gruix dels seus votants doncs, el recaptin a través de les xarxes.
2: Sí, clar, aquí hem tornat a parlar de tecnologia i em venen al cap dues vessants, no? Una banda que podria ser mítings que desapareixen, doncs perquè potser es fan en un lloc com més tancat o perquè no acaben de desaparèixer del tot, però es fa amb poca convocatòria, però hi ha gent que ho segueix des de casa, en directe, des del seu sofà.
3: Streaming,
2: Exacte, però d'altra banda també aquests mítings. Per tant,
3: Sí, però deien abans espontaneïtat o naturalitat. Jo no crec que algú improvisi i entri cada vegada menys, perdó. No crec que quasi ningú improvisi un dissabte al matí i entri en un míting. O sigui, o t'ha arribat per xarxes, com tu dius, i ho tens ja planificat i vas, diguem, de manera expressa, no? I de manera, no? O sigui, amb tota la teva voluntat, o no entraràs de manera espontània, no? En un míting. Ah, mira, anem a... No? No sé.
2: Sí, certa, no sé que siguis periodista i vulguis analitzar
3: O
2: una
3: que estigui al
2: miqueta.
3: mig de la plaça i quedi 5 minuts a escoltar un
1: Sí.
3: líder que t'interessa perquè l'has vist per la tele i no l'has vist mai en directe, no? I ara el tens a 4 o 5 metres. Bueno...
1: Sí. Ho deia el Jordi, també molta importància d'exhibir múscul. Si el meu partit opositor fa una fotografia amb tanta gent, jo com a mínim ho he d'igualar o aconseguir congregar més gent, no? I això també em dona més fortalesa o un petit punt de victòria respecte a, com deia, al meu opositor.
3: I també un cert risc, perquè en qüestió de seguretat un partit, diguem, se la juga en determinades places, en determinades ciutats, no? Perquè vinguin els altres, no? Per dir-ho d'una manera. I ara que està tan polaritzada, malauradament, la política, sí que és veritat que hi ha un petit marge de risc de si tu muntes un míting en una plaça molt cèntrica d'una ciutat, poden venir uns quants pues, energúmens,
1: Sí,
3: no?
1: sí.
3: A fastidiar-te la teva idea, no? I llavors, aquí sí que dius, bueno, pues, tant de bo no vinguin, no vinguin, o no muntem un míting i així ens estalviem el risc, no? El marge de risc que...
2: Sí, ara em deien també per aquí per el ping a Nillo que em deien, clar, llavors hi ha formacions polítiques que expressament fan mítings a zones on potser no són benvinguts.
3: També.
2: També d'aquesta manera segur que se'n parla.
3: Per pujar el foc.
2: Exacte.
3: Totalment. I aprofitat, ja que tenia el Jordi, no, a mà per saber què opinava sobre precisament el que deia al principi, no? Els joves de 16, 17 anys que no veuen la tele, és una altra realitat, no? Com arriben a anar a veure els eslògans o les millors frases d'un míting, si és que arriben a veure'ls i si serà a través dels mòbils.
0: Doncs jo no m'imagino un món ni un país on els mítings desapareguen. Però sí m'imagino un món on evolucionen molt en la manera en com arriben els joves, no? I el canvi principal és que deixaran de ser un acte per assistir i passaran a ser un acte per consumir. Sobretot, crec que arribaran a través dels telèfons mòbils. El míting ja no acaba al pavelló, sinó que es converteix en contingut pensat per a les xarxes.
1: Jo crec que molt interessant això que diu el Jordi. Jo crec que els polítics estan entrant al món de les xarxes i la tecnologia una mica tímids, diguéssim, encara hi ha pocs que ho utilitzin com la seva principal eina per comunicar.
3: I no se senten còmodes?
1: No,
2: No, no,
1: però...
2: es nota a vegades forçat.
1: Exacte, i ara ho deia el Jordi, els mítings són importants, crec que ho deia al primer tall, perquè és un espai controlat, no? On tot està mesurat, on el diàleg, la gent que m'acompanya, tot està mesurat perquè em
3: Les persones que
1: benefici,
3: tens darrere.
1: exacte, perquè em benefici a mi. Doncs clar, la xarxa és el contrari d'això. Jo faig un míting d'una hora, la gent retalla els talls potser més destacats i això circula per xarxa. Aquí ja s'escapa del control dels polítics. Potser el que els interessaria és ells mateixos controlar els discursos que circulen per les xarxes. Si fessin un míting només per xarxes, llavors es consumiria aquells segons que ells han triat comunicar a la seva població. Per tant, jo crec que seria un gest intel·ligent implementar aquesta comunicació dels partits a la xarxa.
2: Està clar que les xarxes i la tecnologia arriben a tot arreu, també evidentment a la política i als mítings en aquest cas. Ara feia uns dies que no parlàvem de comunicació política amb tu, Alberto, perquè sempre ens sorprens
3: Altres camps,
2: cada 15
1: varietat,
2: dies
1: sí.
2: amb temes diferents, però moltíssimes gràcies. En 15 dies més, que vagi molt bé, Alberto. Bona tarda.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Pico.

0: factores que hay para poder conseguir ganar una Euroliga.
1: Una temporada d'ensomni i amb una cirereta d'ensomni. La primera Euroliga de la secció de bàsquet del Futbol Club Barcelona. Capitán, siempre capitán, Rodrigo de la Fuente, a seguir recordándola con mucha salud para ti y los tuyos durante muchos años. Sabes que se te quiere y gracias por atendernos.
0: Muchas gracias, Albert. Una fuerte abrazada. ¡Hasta luego!
2: Bienvenidos a tener fibra y dos líneas móviles por 30 euros. Y añade el contenido que quieras. Llama al 1456 o entra en lowi.es. Lowi, ese punto de más.
3: A la brúixola de Radio Estadio, els quatre gats. Víctor Llucià.
4: És un dels grans personatges del Barça al segle XX, carismàtic, irreverent, descarat, un poca vergonya. També golejador, campió d'Europa i guanyador d'una pilota d'or. Si jugués avui en dia, diríem que Risto Stoichkov té aura. Però sabies com va arribar al Barça? O què va fer durant la seva primera setmana a Catalunya? O com va ser la seva relació amb Johan Cruyff? O quina influència va tenir en la creació del Dream Team? Doncs aquestes respostes les té el documental Risto l'Indomable, disponible a 3CAT. I avui ens visita als quatre gats el seu director, el David Fernández de Castro. Què tal, David? Molt bones.
5: Hola, bones.
4: Com estàs?
5: Bé. Hem acabat el documental i la veritat és que està tenint una acollida... Bueno, era fàcil, no?, tractant-se d'Stoichkov.
4: A veure, són tres capítols, no?, d'una hora cadascun, aproximadament. Ho parlàvem una mica abans de l'entrevista. Com s'encara una docu-sèrie, un documental d'aquestes característiques sobre una figura tan peculiar, però que per mi et diria que és inabastable, no? Per on comences?
5: Sí. Bueno, la sort és que ara el format de les sèries documentals està acceptat, no? Perquè si haguéssim hagut de comprimir en 52 minuts, que era el format clàssic de televisió de documental, hauria estat impossible. Mm-hmm. Llavors, amb tres capítols, i encara ens vam deixar moltes coses, vam poder intentar una mica que s'entengués el personatge, fora del context només futbolístic, que és el que tothom coneix, no?
4: Així d'entrada, el personatge, ja ho diu al principi, no enganya. Ell és com és, ell és així, reactiu, no? I carismàtic, poca vergonya, o sigui, és tan passional, un competidor, tant dins com fora del terreny de joc. Ell no se n'amaga d'això.
5: Exacte, o sigui, bueno, teníem molt clar que era un animal mediàtic, no? Ja ho era quan era jugador i encara ho segueix sent, no? El repte que ens van posar és arribar a un públic que no fos només futbolero, saps? Aquest ja el teníem guanyat. En canvi, doncs hi havia gent que el personatge els hi podia ser simpàtic, però no sé si com per veure tres capítols. Llavors, ens vam centrar en aquest tipus d'espectador, no? I crec que explicar, sobretot el primer capítol d'on ve, de la Bulgària comunista, entens molt bé el personatge.
4: Sí, no, i per posar context, per exemple, ara què ho deies, ho tenia una mica més endavant, per exemple, periodistes com el Carles Vinyes o el Paco Aguilar pues, posen una mica més de context, després apareixen el Xavi Torres, que després sí que va tenir una relació amb ell, altres periodistes, el Santi Segurola, el Ferran Correas, companys d'equip com el Chiqui, el Koeman, sí. Vaquero, Laudrup, Guardiola, Amorzo, Bizarreta, segurament m'estaré deixant alguns, la seva parella, la Mariana, també Joan Laporta o Jorge Valdano, no sé, són testimonis, també, per exemple, ara que ho deies, una mica més allunyat potser al futbol, no sé, per exemple, l'Empar Moliner o el Manel Fuentes, no? És a dir, personatges que segurament no els tens relacionats amb el futbol, però... Del món de l'espectacle o del món de la tele?
5: Exacte, o sigui, lo divertit d'aquest projecte és que tothom et deia que sí, tothom li feia gràcia al personatge, saps? I tothom tenia una història personal, inclús l'Empar Moliner, que en principi no diries que tenia un vincle, doncs haver coincidit amb ell amb Saraos i fa una descripció molt divertida del personatge amb una menjada de cargols que...
4: Sí.
5: Aturar un periodista que li està molestant, no?
4: És el teu cas també, per exemple, que no sé si el principal, però era un referent, era un ídol que tenies també de petit, perquè molts dels que apareixen diuen, sí, era el meu ídol de petit, Risto Stoichkov.
5: Sí, era el meu ídol, i tant. Ostres, aquell Barça del Cruyff, ho diu el Valdano, no? El brazo armado era Stoichkov. Clar, és que tu passaves molt bé.
4: Sí. No, i a part, a mi hi ha una cosa del documental que no m'ha sobtat perquè ja he vist moltes coses de documentals antics i d'aquella època, però el fet de les declaracions ja és un aspecte del futbol que no tornarà perquè tot eren titulars, tot era declaracions.

0: decisions absolutament trencadores, no? Serien ara mateix.
1: Clar, a més tu ho has dit a la introducció, allà hi ha una relació molt potent a nivell per explicar en un documental, que és la relació Cruyff-Stoichkov, no? Que era una relació pare-fill, amor-odi, i en aquell moment és que no es tallaven un pèl. Ara seria impensable, vamos, el que es deia, no?
0: No, és que un diu, raja del partit que ha fet Stoichkov al revés, o sigui, li demana explicacions de per què el deixa a la banqueta, és increïble. Sí.
1: Una cosa que li hem d'agrair al Risto que és que ha estat molt generós, no? I que no s'amaga de les seves polèmiques, i que ell és conscient de que hi ha hagut moments en què no ha estat bé, i es riu de si mateix i reconeix que no ha estat bé, no? Llavors això ens ha donat entrar amb aspectes polèmics comptant amb la seva complicitat, cosa que si està mort el personatge, no? Pues no és difícil, però si està viu és més complicat.
0: Sí, clar, no, en aquest sentit, clar, tenia apuntat. Home, sí, amb el testimoni de Johan Cruyff, imagina't, però clar, m'imagino la de documentals o la de pel·lícules o la de reportatges, que amb el testimoni de Johan Cruyff doncs guanyarien, però clar, és impossible, clar. Evidentment.
1: Exacte, sí, no. I després, una altra cosa interessant d'aquest projecte, o que el fa, crec que tingui molt interès, és que és una coproducció Abacus per Televisió de Catalunya, i hem comptat amb tot l'arxiu de Televisió de Catalunya en aquella època que tenia els drets de la Lliga. Llavors, clar, això, si haguéssim hagut de pagar el que val, hagués estat irrealitzable. Llavors, el poder disposar de tot l'arxiu i tota la potència de Televisió de Catalunya, que ens ha servit tot un compilat de declaracions, clar, les poses un darrere l'altre i et quedes al·lucinat.
0: Sí. No, és que realment et quedes molt parat per tot el contingut que tenien totes aquestes declaracions. Mira, ara que has dit el tema de l'arxiu, retrocedim una mica perquè has explicat, no? Bueno, en el documental es posa molt context sobre d'on venia Risto Stoichkov, d'un poble de Bulgària, de la Bulgària comunista. No sé, perquè diguin, perquè algú continuï dient que el futbol no és política, Risto Stoichkov no arriba fins que no cau al mur de Berlín, per exemple.
1: Sí, és... o sigui, la biografia del Risto és una lluita constant, no? I llavors, ell és un gran jugador, amb un gran potencial, però neix en un país comunista que no deixa sortir els futbolistes professionals fins que no fan 28 anys, quan ja estan en el declivi de la seva carrera. Ell té 22 o 23, no recordo, és molt jovenet. I ja n'hi ha algun equip grec ja s'havia interessat abans que el Barça, però li vindic que no.
0: Sí, el Panathinaikos, de fet.
1: El Panathinaikos,
0: sí,
1: és veritat. Vale, i ha de caure el mur perquè un altre personatge increïble, que és el Minguella, que ja el tenia fitxat, bueno, ja el tenia prefitxat, aconsegueix portar-lo just quan cau al mur, no? És política pura, sí.
0: No, i a més, no sé, trobar imatges d'ell jugant al Cheska de Sofia, que a més era l'equip de l'exèrcit, contra el Levski de Sofia en una picabaralla també que...
1: Levski de Sofia, que era l'equip de la policia. Exacte. O sigui, és que això és el que dius tu. Si el futbol hi ha política, imagina't ja en un país comunista.
0: I ja té algun apropament amb el Barça, perquè s'enfronta amb el Barça a la Recopa de l'any anterior, també en un torneig d'estiu a Mallorca, i allà ja comencen, es desvetllen alguns detalls d'alguna reunió amb Johan Cruyff.
1: Sí, hòstia, és que va ser bo perquè encara ens ho han pogut explicar en primera persona, no? El Josep Maria Minguella, no? I això ha sigut un luxe, perquè allò va ser gairebé com una pel·lícula d'espies, perquè el Risto en principi encara no havia caigut al mur, em sembla, era 89 però encara no havia caigut, i no tenia permís del seu equip per veure's, però el Minguella munta un torneig d'estiu amb el Mallorca i aprofita per portar el CSKA.
0: O sigui, el porta volent,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: No és una qüestió aleatòria
1: no,
0: que vagi el Cheska de Sofia a jugar a Mallorca.
1: És una estratègia muntada perquè es puguin reunir Cruyff i Risto i parlar. Llavors, el Cruyff li diu que el fitxaran. No, ja ha caigut el mur, però no el poden fitxar per un tema d'estrangers o no sé per què. I li diu que ha d'aguantar un any més. I aquell moment és al·lucinant, perquè surt per la nit de l'hotel, d'amagadotis, estan esperant-lo en un altre hotel. Ha sigut molt divertit fer aquest documental.
0: Sí.
1: Ens ho hem passat molt bé.
0: Però has descobert coses, no? Entenc que no sabies, no? Moltíssimes.
1: Moltíssimes. Sí. O sigui, per exemple, que el Risto, quan va arribar aquí, tenia un tractament d'estrella en el camp, però no tenia un reconeixement econòmic. O sigui, era com un... se'l tenia una mica com aquest búlgar que ha vingut i que encara hauria d'estar de donar gràcies, mentre que Koeman i Laudrup, que és veritat que venien amb un cartell més potent, però a l'hora del rendiment era igual o millor, no estava reconegut. I ell va de posar-se molt dur perquè el reconeguessin. O sigui, va ser una lluita constant.
0: Sí, s'escenifica molt bé. No sé si és el Xavi Torres que explica que ell va a les cases i diu, ostres, vaig a casa que té, que té aquí Koeman i jo en un pis.
1: Li feia vergonya. No convidava els seus companys perquè vivia en un pis molt modest.
0: Em vull quedar amb una declaració d'un periodista que no he citat, que també apareix, que és el Joan Poquí, que quan arriba a Barcelona, ell diu que arriba un quinqui. Sí. Arriba el 1990 un quinqui amb els cabells, amb la... amb
1: les cadenes.
0: Les cadenes, no? Com anava vestit, aquest he posat una mica xuleta. Sí. Segurament era el que necessitava un jugador com ell al Barça en aquell moment?
1: Sí, sí. No, no, el Cruyff ho diu, el Barça necessitava mala llet. Perquè, bueno, teníem inclús a Lineker, no? Que no havia vist mai una targeta groga i tal. Vull dir, el Barça, que havia muntat Cruyff, que li havia costat molt que comencés a donar fruits... Jugava molt bé, però necessitava un punt de mala llet. Precisament aquest torneig de Mallorca, on es coneixen per primera vegada, en aquell partit, el Risto acaba expulsat.
0: Ah, sí?
1: Perquè li treuen una groga, s'enfronta amb el Linier i l'àrbitre l'expulsa, no? I llavors el Cruyff és quan diu, aquest és el tio que necessito per la cirereta del pastís. No?
0: El canvi de xip, no? He dit a la introducció, no sé si estaràs d'acord, que ara diríem que té aura, no? Segurament Stoichkov té tota l'aura possible ara mateix.
1: No, té un carisma dins i fora del camp, perquè hi ha gent que dins del camp té carisma i després no, però el Risto és 100% carisma, sí, això no passa.
0: I a sobre, no sé, gairebé només arriba a Barcelona, va i trepitja un àrbitre, que era una cosa, no sé si s'havia vist algun cop, jo crec que no.
1: Li van preguntar a periodistes esportius que vam entrevistar a tots, i a alguns jugadors, i mai ningú recordava això. Però és que has d'intentar pensar el còctel emocional pel que estava passant Risto. Era la seva presentació, el seu primer clàssic, sabia que contra el Madrid era molt important guanyar, i de repent a l'Urizar d'Azpitarte li treu una targeta a Cruyff, que l'ha defensat perquè li han fet una entrada. Llavors ell troba tan injust el que li ha passat al Cruyff que intentant fer de mitjancer acaba encara complicant més les coses amb la trepitjada i l'expulsió.
0: Sí, sí, hi ha una conversa, no desvetllarem el contingut de la conversa amb Urizar, però també és genial, és espectacular tants anys després. Jo crec que ja s'havien trobat algun cop.
1: Sí,
0: n'havien parlat prou de l'acció, però també val la pena aquesta xerrada. D'una personalitat com l'Stoichkov tan transversal, no? Capaç de trepitjar un àrbitre, de fer-li un petó a Koeman en una celebració, de fer saltar el president de la Generalitat, a Jordi Pujol. O sigui, aquest aspecte de descarat, de... no sé si m'és igual les conseqüències, però jo ho faig i ja està.
1: Sí, no, li era absolutament igual les conseqüències. Ell feia el que li donava la gana i quan li donava la gana. Aquest punt que tenia tan agressiu al camp, els seus rivals el consideraven en un punt... Entenien que eren les claus de la rivalitat, perquè tothom que li hem preguntat ens han fallat alguns del Real Madrid, però perquè estaven a la Lliga Àrab o a l'estranger, però ens deien que sí, que encantats, perquè ara es riuen i tot, no?, de les rivalitats.
0: No, home, Tomás Roncero, el seu testimoni també és graciós en algun moment, el de Valdano, tant primer com a excompany, després com a entrenador, rival d'aquesta figura del madridisme. M'agrada que ell diu, els del Madrid no es van oblidar de les lligues de Tenerife, els del Barça sí.
1: Sí. Li vam preguntar molt perquè volíem carregar molt l'entrevista sobre les dues lligues i veiem que el Valdano fugia d'estudi, no? I quan li vaig repreguntar allà, em va donar aquesta resposta com per dir, no segueixis perquè és que no m'ho perdona tant encara.
0: Tu estaves present en totes
1: les entrevistes les feia jo, sí. No, ha sigut un luxe, ostres, poder parlar amb tota aquesta gent, no?
0: M'agradaria aprofundir perquè has parlat una mica abans de la relació amb Cruyff, però és que realment a Stoichkov se li il·luminen els ulls quan parla de Cruyff. No sé si van connectar 100% des del principi. Ells també, algun periodista diu, ostres, aquest origen humil segurament ells connecten, no?, des del primer moment.
1: Sí, s'entenen i són dos líders nats i, clar, xoquen molts cops, però hi ha un respecte i el Risto sempre va tenir clar que era el seu pare futbolístic, que tot el que va aconseguir va ser gràcies a ell, i tot i que en un moment discuteixen i ell se'n va al Parma, tot i així de seguida se n'adona de tot el que li deu i fan les paus perquè cap dels dos són rancuniosos. Mm-hmm. No?
0: De fet, Stoichkov vol que li doni la pilota d'or, sí, Johan Cruyff. El capítol de la selecció búlgara en el Mundial, sí, també és imprescindible dins del documental, però clar, dues personalitats així, sí, doncs també pot acabar com el Rosari de l'Aurora, sí, realment, sí, sí, que és com va acabar malament, tot i que després es va redreçar.
1: Bueno, Cruyff, i això ens ho deia tothom, des de Vaquero fins a Laudrup, Cruyff apretava molt els jugadors. Apretava molt els jugadors. O sigui, quan feien una cosa malament, igual no els apretava, perquè ja sabia que ells mateixos eren conscients de que ho havien fet malament, però quan ho feien bé, no els hi deixava relaxar-se. Uh-huh. No? I el Cruyff sabia que el Risto empipat encara rendia més, i llavors el punxava molt, no?
0: Amb les apostes, no?
1: Les apostes
0: que feien.
1: Declaracions a la premsa, no? Hi ha un partit que juguen a Burgos i el camp està mig gelat, és un partit d'aquests incòmode, sí, tal, i diu el Cruyff surt a la roda de premsa i diu el Barça ha jugat amb dos menys, que eren Risto i l'Audrup, que no han fet res. I el Cruyff s'ha quedat, no em fiquis els teus cavalls.
0: No em venguis així.
1: Sí, sí.
0: No, però... Són impactants aquestes declaracions. I el que passa que Stoichkov té una ocasió a Wembley contra sí, la Sampdoria per ser l'heroi, sí, al final l'heroi acaba sent Ronald Koeman, i de fet Koeman diu, menys mal que ni Salinas ni ell van ser els autors dels gols del gol de la victòria, en aquest cas de la primera Copa d'Europa.
1: No, encara els estaria recordant. Clar. Del gol que va fer, perquè és supercompetitiu. Clar, és que s'ha d'entendre que aquest tio va néixer en un poble d'una petita ciutat de Bulgària, en un país sense cap pedigrí futbolístic, o sigui, per arribar on va arribar, el tio havia de tenir un gen competitiu brutal, brutal. De fet, inclús va haver un moment que va haver de fer front a negatives a que no servia, i li van dir que no servia per l'equip del seu poble, i se'n va haver d'anar a l'altra punta del país, en un altre lloc que li van aconseguir el seu pare per contactes, per perseguir el seu somni. O sigui, és un tio amb un gen competitiu que no hagués arribat si no l'hagués tingut.
0: I entenc que, perquè heu anat a Sofia, heu anat al seu poble, a Plovdiv, i també us heu adonat de com d'estimat és, no? Hi ha algunes imatges de Stoichkov amb algun nen, però imagino que fora de càmeres ha de ser al·lucinant.
1: No, Risto a Bulgària és Déu, però és Déu. O sigui, el primer ministre se li posa. O sigui, ell, perquè, clar, has de pensar que és un país petitet, que no ha tingut grans figures mediàtiques i que no hi ha hagut cap jugador com el Risto. I encara avui en dia, bueno, encara tu vas per la carretera i fa anuncis, és la imatge de marques allà, perquè és un ídol, és un ídol.
0: Ha anat traslladant de generació en generació, no sé, Maradona a Argentina, doncs Stoichkov a Bulgària, un país que no havia fet res abans. Clar. Futbolísticament, ni ha tornat a fer res després.
1: Maradona i Risto també tenen un perfil similar. Són gent que venen de baix i connecten molt bé amb la gent del poble. O sigui, el relat, el Risto no va tenir cap mirament en portar-nos a casa de sa mare, que és una casa d'autoconstrucció, però quasi molt humil, perquè la mare no ha volgut mai deixar, perquè el Risto li podria posar un palau, però clar, ella vol, amb la seva xarxa emocional, no es vol moure. I el Risto no té cap problema, perquè ell té molt clar d'on ve i està orgullós, no? I el Maradona, en aquest sentit, també era el mateix. Llavors, aquesta gent connectava molt bé amb l'aficionat més popular, no?
0: Moltíssimes gràcies, David Fernández de Castro, per la xerrada, director.
1: A vosaltres per convidar-me.
2: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
3: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
2: Hazte mutuera.
3: Condiciones en Mutua.es.
4: Soy Victoria Arnau, periodista y presentadora de Antena 3 Noticias, y el próximo 27 de mayo te espero junto a los creadores de contenido Daniela Macarena de Actuality y Adrián Chico para que hablemos sin filtro sobre redes sociales y violencia de género. Nos acompañará también un agente de la Policía Nacional experta en la materia. Será en la webinar gratuita para todos los colegios e institutos de España. Padres y alumnos, pedidle a vuestro instituto que se apunte en jovenescontraelmaltrato.com.
5: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
6: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
7: Els darrers Jocs Olímpics d'hivern, aquest esport es col·loca per molts en

0: l'aparador esportiu del nostre país amb les medalles de l'Oriol Cardona i l'Anna Alonso. Però molt, molt, molt, molt abans, ella ja col·leccionava èxits. Per exemple, 3 medalles de plata mundials entre el 2015 i el 2019 en la modalitat de relleus i a escala europea 2 medalles més. El 2016 en la prova de velocitat i més recentment el 2024 en la prova vertical. A principis del mes d'abril, a la localitat francesa de Villars-sur-Olonne i als 34 anys, posava punt i final a l'esport de la seva vida a nivell competitiu, l'esquí de muntanya. Marta García Farrés, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Com comença a ser la vida sense esquís de competició?
1: Crec que encara no em faig ja la idea, perquè ara és un final de temporada com el de cada any, que és quan acabes l'última cursa i dius, oh, que bé, tranquil·litat. I ara estic en aquest moment que encara no em faig ja la idea que això, que els pròxims mesos tampoc hauré d'entrenar. Pues sí que entrenar per estar en forma, però no entrenar per competir amb el nivell.
0: Clar, i se m'acut pensant que desapareix la planificació. És a dir, tu ara ja pots decidir si, què et diré jo, les vacances de Nadal, doncs te'n vas a Suïssa, perquè ja no depèn de res més, sol de la teva voluntat i les teves possibilitats.
1: Sí, sí, això és el millor del canvi. Clar. De poder sortir a entrenar quan et ve de gust, de dir, avui tinc ganes de fer 3 hores i fer-los a tope, doncs els faig.
0: Oh, i de l'entrepà de fuet, Marta.
1: També.
0: Si vols entrepà de fuet doble, no passa res, eh? Escolta,
1: sí.
0: I com i quan comença una enginyera forestal de Calldetenes, a l'Osona, la seva aventura, el seu idili amb l'esquí de muntanya?
1: Vaig iniciar l'esquí de muntanya amb el Club Excursionista de Calldetenes. Van ser amb els que sortíem sempre a caminar, que bueno, van ensenyar l'esquí de muntanya a mi i al meu pare quan devia tenir uns 12 anys.
0: Hola.
1: I a partir de llavors vam començar, bueno, ens va agradar molt, i vam començar a fer sortides cada cap de setmana a muntanya, perquè abans no es tocaven les pistes fent esquí de muntanya.
0: Clar.
1: I vam començar a fer excursions i cap als 16-17, crec que ja tenien, bueno, em van proposar entrar al centre de tecnificació d'esquí de muntanya per tal de competir, però és això, que jo no coneixia gens el món de la competició i no en tenia ni idea de com funcionava, què es feia, no sabia res.
0: I et va sorprendre per bé o per malament?
1: No, per bé. La veritat és que al centre de tecnificació vaig anar a provar un dia i em va agradar molt l'ambient que hi havia. Més que res perquè em vaig trobar amb un grup de joves que feien esquí de muntanya, mentre que jo sempre anava amb gent gran a fer esquí de muntanya.
0: Clar.
1: I crec que això és el que em va traure.
0: Deia a l'inici, les medalles del Cardona i l'Alonso a Milano Cortina han posat en primer pla del panorama esportiu nacional aquest esport. I ho saps perfectament, Marta. Dues preguntes que em venen al cap. Les medalles olímpiques han de suposar un abans i un després? I la segona, creus que el ressò que n'han donat han tingut un punt d'injust per tots i totes les que feia molt de temps que picàveu pedra competitivament parlant en aquesta disciplina i no sortíeu de l'anonimat?
1: Primera pregunta, sí, és un abans i un després, però més que les medalles en si, crec que l'abans i el després és en el fet de que sigui olímpica, que aquí és on tots hem notat la diferència, on més gent s'ha pogut dedicar a aquest esport professionalment, que al final abans era un esport d'aficionats, i això és, crec que ha sent la gran diferència. Les medalles sí que han fet de que més gent ho conegui, que arribi més gent, però també és un boom que va ser després dels Jocs i que un cop han passat uns dies la gent també se n'oblida.
0: I t'has sentit això, injustament tractada, veient tot la que s'ha liat amb aquestes medalles, tenint en compte que tu has estat, com hem dit, sots campiona del món 3 vegades i has estat a Europa a l'elit, etcètera, etcètera?
1: Bueno, jo crec que ja ho acceptes. Saps que una medalla als Jocs és el que tothom somia. Jo volia estar als Jocs i no hi he estat. I mira, l'esport és injust en aquest sentit. I tu pots dedicar-hi moltes hores i el dia de la cursa no et va bé. I ja sabem que l'esport és així, és injust i forma part del joc.
0: Fa molt de temps et vaig llegir que no tenies clar un cop et

0: retiressis, si et volies dedicar a la enginyeria forestal o continuar lligada a l'esquí de muntanya. Ho tens clar ja?
1: Crec que ara l'enginyeria forestal em queda molt lluny. Fa molts anys que no m'hi dedico i fa molts anys que vaig acabar d'estudiar. No és una cosa que ara em plantegi entrar. Dedicar-me a l'esquí de muntanya, encara no ho sé si això seria possible, perquè al final jo tampoc tinc estudis d'entrenament, sí, bàsicament d'entrenament. Però bueno, m'agradaria tenir-hi un lligam, perquè al final és un món que hi he estat molts anys i vull seguir tenint un peu allà o estar en el cas del que passa. I després tinc això, el negoci que vam engegar fa anys, que és una cafeteria d'especialitat,
0: A on?
1: i a Puigcerdà.
0: A Puigcerdà, fes publicitat que pago jo. Com es diu?
1: Nord-est, Cerdà, bueno, nord-est.
0: Nord-est, a
1: Sí,
0: Puigcerdà.
1: a Puigcerdà, la
0: I
1: plaça dels Herois, la plaça principal.
0: feu un cafè que es patega, que sí.
1: El millor cafè de Cerdanya.
0: Ai,
1: Això no és
0: això.
1: publicitat, és veritat.
0: Aquí està, correcte, així m'agrada. Escolta'm, per cert, el teu va ser, corregeix'm si m'equivoco, com moltes i moltes d'altres esportistes, un cas de maternitat i tornada a la competició, oi?
1: Sí, correcte,
0: Com
1: fa quatre
0: és
1: anys.
0: aquest pas física i psicològicament?
1: Doncs a mi el problema o hàndicap, vull dir, bueno, o no, però la qüestió és que em va coincidir la maternitat amb la notícia de ser olímpic. Just l'any que jo no vaig competir perquè estava embarassada, va ser l'any que hi va haver la notícia dels Jocs i van començar a moure's moltes coses. I quan vaig tornar l'any següent, semblava com que m'havia perdut molt, no? No va ser un any normal de no ser-hi.
0: Ja, però permeta'm, estic absolutament convençut de que em diràs que sí, que tinc raó. No canvies la teva maternitat per anar a uns Jocs Olímpics, ja que no.
1: No, totalment que no,
0: Doncs
1: evidentment.
0: això és amb el que t'has de
1: Amb la
0: quedar, Marta.
1: maternitat estic molt feliç,
0: Hombre,
1: porta
0: clar.
1: moltes coses bones, evidentment també has de canviar-ne moltes d'altres,
0: I
1: però...
0: de pagar-ne encara més,
1: Sí,
0: eh?
1: però no, no, canviaries.
0: El seu és l'esport d'hivern de moda al nostre país i el seu nom anirà per sempre lligat a ell des de l'excel·lent rendiment en temps de molt, molt menys ressò mediàtic que ara. Enhorabona pel camí i molta salut i èxit per tu i pels teus, sigui quin sigui el nou recorregut, Marta García Farrés, i gràcies de debò per atendre'ns.
1: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
2: Traer a un amigo a Fenie Energía tiene recompensa, como lo oyes. Recomiéndanos a un amigo y gana puntos que se pueden convertir en un iPhone último modelo, descuentos en la factura de la luz. Llama gratis al 900-215-470 o visita fenieenergía.es. Porque estar con Fenie Energía tiene ventajas y puntos y euros.
0: Ha estat a Londres. Per primer cop l'ésser humà ha baixat de les 2 hores en completar una marató. I no ha estat un atleta, sinó dos, els dos primers. El guanyador, kenià de 31 anys, Sebastian Sawe, marcava un temps d'1 hora 59 minuts 30 segons. El segon, l'etíop Jomif Kielcha, aturava el cronòmetre en 1 hora 59 minuts 41 segons. I el tercer, l'ugandès Jacob Kiplimo, li mancaren 28 segons per afegir-se a un nou club de menys de 120 minuts. És una gesta esportiva, probablement la més gran d'aquest segle i una de les més grans de la història. El Josep Arnal és campió de Catalunya i guanyador de la Marató de Barcelona el 2025. Josep, bona nit.
3: Bona nit.
0: Sí, aquí envoltem l'esport. Ens va semblar una marcianada absoluta, amb perdó de l'expressió, el que succeïa a la Marató de Londres. A qui n'ha corregut, quina reacció li generarà?
3: Doncs, com molt bé has dit, Albert, una barbaritat. Una barbaritat, perquè rebaixar a més d'un minut, exactament 1 minut 05 de l'anterior marca, és una barbaritat. O sigui, és, crec que va ser Chicago el 2023 quan Kiptum va fer el 2:00:35 i ens va fer somiar a tots, jo crec, del sub 2 hores. I jo la veritat que no m'ho esperava. De fet, estava amb el cotxe amb la meva parella, amb la Sara, i perquè just estàvem de camí, no ens vam poder veure-ho a la tele en directe, i em va dir, ostres, s'ha fet rècord del món. I allò que vaig pensar, dic, 2 hores, què? Poc, ja. No? I em diu, no, baixar, han baixat de les 2 hores. Dic, com?
0: Home, d'entrada...
3: Ja, amb tanta solvència...
0: D'entrada, Josep, primer de tot, la nostra empatia, que és comuna, teva i meva, cap al segon, cap a Jomif Kilidja, que aquella nit va parlar amb la família dient-los, he baixat de les 2 hores, i què, com ha quedat? He sigut segon. Ha de ser fumuda la cosa, eh?
3: Molt fumuda, sí, sí. Clar, és que, de fet, els 3 primers fan rècord del món, per així dir-ho, sí, a la mateixa cursa, no?, sí, del que es tenia abans.
0: El tercer, el Kiplimo, fa 2:00:28 estratosfèric.
3: Exacte.
0: I és un bronze.
3: Exacte, exacte. Totalment, i aquest és el tercer, que és fantàstic. Mm. Però, clar, és una passada.
0: El que hem de fer és, no sé si et sembla, relativitzar el tema experiència pel que fa a les maratons. Perquè aquesta del seua era la quarta de la seva vida. Ell debuta a València 2024, fa Londres i Berlín el 2025 i la d'ahir era la quarta de la seva trajectòria. I el segon, el Kielce, debutava ahir. Era la seva primera marató.
3: Exacte.
0: És a dir, que el tema de l'experiència, no sé, Josep, tampoc és tan, deu ser tan important, no?
3: No, a veure, sí que ho és, sí que ho és. Jo crec que, a veure, al final aquesta gent no és tan potser l'experiència a nivell maratonià. Jo, a veure, ho dic també des de la meva humil coneixement que tinc, perquè només he fet 2 maratons, vull dir, tampoc sóc aquí un gran maratonià, diguem, de molts anys, però, clar, al final... porten anys corrent, molts anys entrenant, vull dir, al final aquesta base és important, o sigui, la dels anys, no?, per arribar a la marató i poder fer aquestes coses, però clar, fer-ho en un debut és que és una barbaritat del que ens fa pensar que això, mica en mica, perquè estem en un punt molt complicat, però mica en mica això s'anirà millorant, claríssim.
0: El Sebastián Saue, que té 31 anys, va marcar 1:59:30, és a dir, que estem parlant de 2:49 al quilòmetre. La mitjana és salvatge.
3: Sí, sí, és una bestialitat. Vull dir, els que correm, jo crec que sabem, no?, els parcials aquests el que són. Jo crec que a dia d'avui no estic per fer més de 2 quilòmetres aquest ritme. Bé, és que és una passada.
0: És que és probable que la majoria dels mortals no fem el quilòmetre en 2:49 en bicicleta.
3: Sí, ah, sí, sí, pares a pensar... Ah. Clar, crec que corrent és 20, poc més de 21 quilòmetres per hora. Ah. És una passada. Vull dir, a dia d'avui, no sé si un patinet és la velocitat que més o menys agafa. És que no té comparatiu.
0: L'anterior rècord mundial de marató, el que al·ludies, era del malaurat de Kelvin Kiptum, també kenià, que va perdre la vida als 24 anys amb el seu entrenador, tots dos, en patir un accident de trànsit al seu país el 12 de febrer del 24. El Kiptum va establir la plusmarca mundial a Marató de Chicago en 2:35 el 9 d'octubre del 23. Perquè ens fem una idea de la marca del Saue, l'únic parcial en què el Kiptum fou més ràpid va ser el tram dels 15 quilòmetres. En tots els demés, en tots, li rebaixa el temps. Compleix ell la mitja marató, que tu n'has fet alguna, els 20 quilòmetres, en 1:29 i fa, atenció, Josep, uns estratosfèrics 59:01 a la segona part de la prova, que és quan, en teoria, portes més desgast.
3: Sí, sí, sí. Sí, aquí hi ha 2 coses. Una, el que has dit, crec que el quilòmetre 15, no?, que comentaves,
0: sí.
3: Crec que és l'única part on fa una mica més lent respecte a l'Kiptum, el rècord que es tenia abans. Però una mica més lent vol dir 1 segon, únicament,
0: clar,
3: diferència.
0: Clar.
3: Vull dir, clar, és la resta, tot bastant per sota. Mm.
0: No, anava a dir-te, de fet, els 59:01 dels darrers 20 seria rècord mundial de mitja marató a qualsevol país del món, exceptuant-ne 6. Kènia, Uganda, Etiòpia, Suècia, Eritrea, Bahrein i Burundi. A la resta, per suposat, menys Suècia, a tota Europa, inclòs els Estats Units, el 59:01 de la segona part de la marató és rècord del món.
3: Sí, sí, és que està tot dit. O sigui, realment, hi ha tantes dades tan interessants i que els que correm que ens agrada veiem, és que és un no parar de llegir coses que dius no tenen com descriure-ho, no?
0: Doncs agafa't amb aquesta dada. Mira, l'esprint final esgarrifa. El Saue trenca la millor marca de la història dels darrers 2.195 metres que estava en poder de l'italià d'origen etíop, el Yeman Kripa, amb un 6-0-1 en l'última edició de la Marató de París. Aquí estava el rècord del Kripa. Doncs el fa amb 5-51 a un ritme de 2-40 al quilòmetre. La mitjana era 2-49. En aquest darrer tram de 2 quilòmetres, 195 metres, fa 2-40. Per posar en context, el rècord del món del quilòmetre és 2-12. I en aquest sprint final va acabar Saue de certificar un registre històric. És a dir, encara li va quedar a ESMA com per anar pel rècord.
3: Sí, sí, sí. De fet, mires el vídeo de l'arribada, la força amb la que arriba
0: sí, sí.
3: És que és envasable i realment va córrer molt bé. I abans que comentaves, no? Millorar la segona part de la mitja, realment ha fet la marató perfecta, no? Perquè s'ha de començar la primera part amb un cert cap i la segona part intentar d'anar a igualar o si pot realment millorar, no? aquesta marca, realment va córrer de 10.
0: Recordo que a Sevilla, el 2022, Sebastián Saue és contractat com a lleure. I es va sentir tan fort que la lleure, ell, va guanyar la carrera. és
3: cert,
0: una cosa absolutament d'embogir. S'ha parlat molt del material, del calçat. En el cas del Saue, unes sabatilles de carboni que es diuen Adizero Adios Pro Evo 3 de la marca Adidas, que em diuen sols pesen 97 grams i que té un preu al mercat de 500 euros. Com influeix el material?
3: Home, realment és molt important. A dia d'avui jo crec que entra moltes coses, no?, dintre d'aquestes millores que s'estan fent a nivell de rècords mundials. I al final és com s'està optimitzant tant la tecnologia en general, no?, a nivell de nutrició, de bambes, de tot el que s'està coneguent més cada cop, no?, a nivell fisiològic. Llavors, clar, les bambes és una ajuda, no sé quanta, però és una ajuda que claríssimament està aportant a tot això i està ajudant.
0: I la nutrició, que també feia referència. Hem sabut, per exemple, que el Saue va esmorzar dues torrades de pa i un te amb mel al matí de la cursa. Una beguda amb carbohidrats i un gel abans de la sortida, i que al llarg de la prova va prendre 160 mil·lilitres de beguda als quilòmetres 5, 10 i 15. En el 20 li afegeix un gel amb cafeïna i 130 mil·lilitres de carbohidrat líquid. Ingesta que repeteix aquesta líquida als quilòmetres 25, 30, 35 i 40 per mantenir una mitjana en total de 115 grams per hora des de la sortida a la meta. Jo tot això, Josep, quan ho llegeixo, a mi em dibuixa un atletisme molt de científic i no sé fins a quin punt d'èpic.
3: Sí, clar. A veure, és el mateix que el tema de les bambes, no? Realment hi ha moltes marques al darrere ara que estan molt a sobre del tema dels rècords mundials i de trobar les millores. En aquest cas, Maurten, que és una marca també molt, molt potent, també ha estat molts mesos a Kènia fent estudis, provant, i clar, això fa que es pugui arribar també, no?, en aquests nivells. Clar, després la resta de mortals, tot això ens pot ajudar, però clar, si es necessita molt d'entrenament i es necessita tenir, com ells tenen, no?, una marca a sobre que estudiïn i que faci millorar tota aquesta part fisiològica d'ells.
0: Dues darreres per acabar, que el temps a la ràdio vola, Josep. La primera, l'ombra del dòping. S'ha de malpensar o no fins a que no es demostri el contrari?
3: Ostres, clar, aquí és un tema que sempre surt, no? Jo crec que al final, fins que no es demostri el contrari, és guanyador, són guanyadors i si no surt res, doncs no, ningú s'ha dopat, per així dir-ho.
0: Ja, i la segona, me l'has contestat una miqueta al principi. Creus que rebaixarà, doncs, encara més aquesta marca o ha vingut per quedar-se?
3: Jo crec que es rebaixarà. Crec que es rebaixarà perquè és això, al final hi ha moltes marques al darrere. Nike, i crec que va publicar una imatge felicitant-lo,
0: sí,
3: tot i ser contrincant, no?, perquè sí, porta la marca Adidas, però ja deia alguna cosa que el rellotge s'havia reiniciat i que no, algú com això, no?, i que no havia una línia de meta o alguna cosa així, no? Llavors, ja per interessos comercials es farà tot això, i sí, perquè la solvència amb la que s'ha rebaixat aquest minut dona per entendre que sí, que alguna cosa més es podrà anar rebaixant.
0: Una de les més inversemblants pàgines de la història de l'esport s'ha escrit a Londres. Baixar de les 2 hores a la marató. Doncs aviam quant dura. Josep Bernal, campió de Catalunya i guanyador de la Marató de Barcelona el 2025. Molta salut, molt èxit esportiu i gràcies per atendre'ns.
3: Moltes gràcies a tu, Albert. Un plaer.
4: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva a la vanguardia del mercado y con más de 35 años de experiencia en el mundo de la seguridad. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
5: A la brúixola de Radio Estadio, els 4 gats. José Agustín Gómez.
6: Recientemente, editorial Tirant lo Blanc publicaba en su colección Humanidades el libro Series deportivas de televisión, una perspectiva de género. Es una obra donde se analizan producciones televisivas de temática deportiva contemporánea desde una perspectiva de género, a partir del año 2018. Enseguida vamos a saber por qué es a partir de ese año 2018 donde se incluyen esas series. Ana Tous es la editora de este libro, es además profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Bellaterra y doctora en la misma universidad. Raquel Crisóstomo es doctora en Humanidades y doctora en Comunicación. Y Jorge Martínez Lucena es catedrático de Media y Cultural Studies de la Universidad Abad Oliva CEU. Creo que no me he equivocado. Jorge, buenas noches.
7: Hola, muy buenas
6: noches. Ana, buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal?
6: Raquel, buenas noches.
9: Buenas noches.
6: Estamos hablando de que es un libro que habla de la perspectiva de género a través de las series de televisión, pero empieza en 2018. Tenemos muchas series antes, pero quizás empieza con el auge, Ana, como editora, del streaming, de esas series, porque todas las que aparecen son series de streaming.
8: Sí, tiene cierta relación. Lo que observamos era que había un auge de series deportivas que trataban el tema de género y había un par de casos, Jaime Vane, Homeground, y las del OK en Televisió de Catalunya. Entonces nos pareció interesante, empezamos a estudiar el tema y vimos, bueno, en el marco también en el seno de un proyecto universitario y acotamos este periodo temporal, entre 2018 y 2022, era 2023.
6: Raquel, ¿el éxito de estas series ha tenido algo que ver a la hora de elegirlas por ser series, en algunos casos, muy fuertes en cuanto a audiencias, a éxito? ¿Le da más visibilidad al tema que queréis tratar?
9: Bueno, yo creo que lo que se ha intentado a la hora de hacer un poquito la segmentación del corpus de estudios, más bien como tener una cierta representatividad, digamos, del periodo, ¿no? De ese momento que realmente como que también alcanzará diferentes lugares, diferentes momentos y diferentes plataformas. Entonces sí que es verdad que el hecho de tener pues esas series de éxito entre ese corpus de estudio, pues evidentemente, claro que ayuda e impacta más, podríamos decir, nos da como un mayor pulso, ¿no?, de lo que está ocurriendo.
6: De hecho, en el prólogo de Stephen Glynn, que es profesor de Montfort University en UK, él dice que son ejemplos reveladores e interesantes que se desarrollan en la ficción que va desde el 1870 a la actualidad, Jorge. Yo veo las series y las veo con unos ojos totalmente distintos a los vuestros, pese a que son series deportivas. Quizás no me he fijado en algunos de los aspectos que vosotros incluís dentro del libro y a los que os dedicáis a analizar el tema del feminismo, el tema del sexo, masculinidad tóxica, las diferencias sociales, cómo se trata ese aspecto, cómo entran los personajes femeninos y van cogiendo fuerza dentro de lo que es la ficción televisiva. Y eso ahora mismo yo creo que a cualquiera que vea las series, después de leer vuestro libro, le va a abrir una perspectiva totalmente diferente. ¿Esa es la intención?
7: Bueno, sí. Lo que nos preocupa siempre es ver qué mensajes interesantes hay en las series, ¿no? Lo que podríamos llamar una especie de pensamiento pop, ¿no? Es decir, cómo decir cosas interesantes a la audiencia desde un producto de profundo entretenimiento, ¿no? y nos pareció, nos ha parecido y nos sigue pareciendo, porque seguimos estudiando y seguimos en ello, que estudiar, digamos, el tema del género, ¿no? Con todo este auge deportivo de las mujeres, ¿no? Y el gran

0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: Barcelona rep Les Design.
2: Durant dos dies el disseny surt de l'aula, de l'estudi i de la pantalla per trobar-se en un mateix lloc, l'antiga fàbrica Estrella Damm. El festival de disseny de Es Design, un punt de trobada per estudiants, professionals, alumnes, docents i ments creatives que volen pensar, experimentar i connectar a través del disseny. Es podrà visitar el 12 i 13 de juny.
1: Lleida apropa els debats feministes.
2: Cicle organitzat amb l'objectiu de centrar els debats feministes en tres eixos. Les lectores i lectors, a través dels assajos proposats, podran proposar una mirada més àmplia i crítica per posar en comú i juntes imaginar alternatives possibles. Es podrà fer fins al 6 de juny.
1: A Tarragona, el Teatre Tarragona tindrà com a protagonista la música contemporània.
2: El clarinetista Oriol Estiví i el pianista Daniel Ruiz presentaran el concert Reflexos. L'espectacle busca connectar obres de diferents estils musicals amb influències comunes. Es podrà veure fins al pròxim 9 de juny al Teatre Tarragona.
3: Tu ets més de Burger King. Jo me'n vaig de casa.
1: I a Girona, aterra Banda Neon.
2: El grup s'ha consolidat com un dels grans noms en el panorama musical de les festes majors. La seva gira 2026 és un itinerari llarg que travessa places, festes majors i escenaris arreu de tot Catalunya. Aquest mes de juny actuaran en el marc de l'Agro Festival a Vall d'en Bas el dia 6 de juny.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.

0: Mañana mismo en la lista de 26. Messi se incorpora, como digo, la semana que viene y en ella habrá varios jugadores del Atlético de Madrid: Musso, Nahuel, Almada, Juliano.
1: Onda Cero Cataluña, la Teva Radio. Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
2: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Ens agrada acompanyar-vos, ja sabeu, a les matinades, tot i que encara estem fent festa, però de seguida venim, eh? Estem acabant de fer el canvi de nit a dia, de dormir, i a les 5 estarem a punt per despertar aquest ja dimarts 26 de maig de 2026, 26 del 2 del 26. Ara encara estem agafant el son, acabant aquest dia, aquest petit pont que hem pogut tenir per recuperar una mica d'energies ja per fer la recta final fins a final de temporada, i us deixem amb alguns dels continguts que més ens han fet gaudir aquesta temporada. Així que seguim aquí, estirem o no del tot, fins a les 6, fem nits de ràdio. Vinga, comencem!

0: Doncs va, una setmana més amb ganes de que ens facin recomanacions i que ens diguin a qui ens pot agradar i quins són els factors interessants que podem trobar en dues noves propostes de sèries que ens fa, com totes les setmanes, l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: I és que això, ell és fidel a la cita, ell fa els deures, potser a vegades som nosaltres que no fem els deures de poder veure-ho perquè no ens dona la vida, però clar, una de les coses que crec que passa més és que quan algú s'enganxa molt en una sèrie, doncs això, la vol veure, la vol dosificar, la vol d'això, però clar, mai dues sèries tenen les mateixes, et generen les mateixes sensacions, les mateixes ganes, yeah. Fins i tot n'hi han que són més de... A l'Òscar ja diu, quan una sèrie... Aquesta me la cruspiré, fa servir aquest d'això, amb foc vol dir que està molt enganxant. En canvi d'altres, les pots estar gaudint, però voler dosificar-les millor, no?
1: Sí, o no tens tantes ganes, per exemple. Per posar un exemple, jo tinc començades darrerament unes quantes sèries.
0: Val.
1: Però que no les estic avançant perquè no m'estan acabant d'enganxar. No són dolentes, eh? Mm-hmm. Però no m'estan enganxant d'enganxar. Quan acabi ja parlaré d'alguna d'elles. Però no m'acaben d'això que es comences i amb ganes, i, però hi ha altres sèries que el cost et demana veure aquesta sèrie en particular.
0: Mm-hmm. Molt
1: bé. Jo, mira, jo no estic tot el dia veient sèries, òbviament, perquè la gent ha de treballar això, 8 hores de feina, 8 hores de dormir i 8 hores d'oci.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo, per exemple, al migdia, una sèrie, per exemple, de mitja horeta, 40 minutets, me la veig mentre dino.
0: Mm-hmm.
1: Així desconnectes una mica de la feina.
0: Sí, sí, sí. T'abadeixes i et fiques en altres
1: feines. Dona de dinar,
0: sí, sí, sí.
1: Mentre el meu pare està veient la ruleta de la fortuna, de la suerte, jo em poso una sèrie amb el portàtil. Per exemple, ara que ha començat, ja parlarem d'ella, aquesta del Caballero de los Siete Reinos.
0: Val.
1: Que de moment han fet dos capítols amb una duració ideal per dinar, el primer 41 minuts, el segon 33, idealíssim.
0: Val, molt bé.
1: Doncs, bueno, mira, de moment m'està entretenint. O alguna sitcom, o alguna sèrie aquesta, bueno, que no són estrictament sitcoms, com per exemple Colegio Abbott, per exemple. Les coses així, doncs les veig al migdia a l'hora de dinar, perquè mira, mentre tens l'hora de dinar desconnectes. Ja per la nit, després de sopar, depenent de les ganes, et veus un o dos capítols.
0: Mm-hmm.
1: I si la sèrie t'agrada molt, te la cruspeixes. Com jo dic en castellà, me la zampo en dos dies. Te la cruspeixes i, a més, amb ganes, que dius que estàs allà regalimant els ossos de la sèrie.
0: Sí, sí, sí, dius, aquí li traurem suc. La primera que ens portes avui és una d'elles?
1: És una d'elles, a més, que m'ha arribat tard. Bé, relativament tard. Jo parlo moltes vegades, a veure, les plataformes és inabarcable el que tenen.
0: Mm.
1: I se n'escapen sèries.
0: Mm-hmm.
1: I el novembre passat, amb Netflix, una mica de tapadillo, val a dir-ho, va estrenar una sèrie, una minissèrie en quatre capítols, que vista avui en dia...

és molt, molt, molt, diguéssim, eloqüent. Ens parla molt del passat, però quan tu mires i compares amb el present, per posar un exemple, un president actual dels Estats Units,

0: quatre capítols que vas començar un capítol així aleatori dissabte i me la vas cruspir abans de que acabés diumenge.
1: Sí. Diu,
0: aquesta
1: aquesta sèrie no arriba dilluns, eh?
0: No, home, això era evident que no arribaria. Bueno, mira, i tenia dubtes que arribés el mateix diumenge. Però que el cap de setmana s'ha de gaudir sense pressa,
1: sí.
0: La vaig allargar al llarg del cap de setmana. Aquesta minissèrie, en castellà, l'han titulat Muerte por un rayo. Doncs, a què ens parla Muerte por un rayo, que és la traducció literal de Death by Lightning? I tu et preguntaràs, quin títol més estrany, no, per una sèrie?
1: Total.
0: És una sèrie històrica, Muerte por un rayo. Això té a veure amb un determinat que el protagonista, la seva dona li diu, home, ara que ja eres president dels Estats Units, deberías, no sé, buscarte protecció, és a dir, servicio secreto, aquestes coses. I ell li diu a la dona, a ver, esto es como, a ver, puedes salir a la calle y te pueden matar un rayo, pues... Nunca se sabe lo que puede pasar. Doncs a partir d'aquí han agafat el títol Death by Lightning, clar, perquè un jump que et mati, a veure, pot passar, però no és habitual.
1: És una mica com que et caigui un piano a sobre, no? Que sempre
0: exacte.
1: Les possibilitats
0: no,
1: et caigui un
0: maó.
1: Sí.
0: Pot passar perfectament.
1: Bueno, l'expressió que te parta un rayo, a veure...
0: Que te parta un rayo, pues mira...
1: S'ha de basar en que algú sí que devia morir així. Eh? I
0: clar,
1: que,
0: o,
1: ara, per sort, a les ciutats tenim molts parallams des d'aquest punt de vista, no? Però quan no n'hi havien tants, doncs podia ser més habitual.
0: Podia
1: de fet encara,
0: no
1: es encara es veuen, eh? En desgraciadament en vídeos que es fan virals, doncs,
0: sí.
1: Per exemple, en un partit de futbol, doncs, que cau i dos jugadors es moren allà fulminats, perquè és que on cau, cau, no?
0: Sí, que això... no és una cosa que pugui passar habitualment, però que mai se sap com pugui passar.
1: Pot passar, sí.
0: Doncs això té a veure perquè el protagonista d'aquesta sèrie és James Garfield, un senyor, més o menys així, que nascut de la pobresa, un home de família fet a si mateix, que arriba congressista, pare d'una família nombrosa, sembla que són sis fills, és a dir, que viu a Ohio, doncs que és del Partit Republicà i que, al començament de la sèrie, ell se'n va a Chicago, a la Convenció Republicana, perquè són les eleccions de 1880, les eleccions presidencials, diguéssim, a donar suport a un membre del partit.
1: Uh-huh. En plena exposició però... universal, aquí, eh?
0: Sí, justament. Sí, allà a Chicago fa pocs anys havien tingut l'exposició universal.
1: Uh-huh.
0: I després, òbviament, d'aquell incendi pavorós que va destruir mi Chicago.
1: Uh-huh.
0: Pues ell se'n va a Chicago a donar un discurs. Bueno, ja volveré, eh? Ja, me estoy unos días fuera, luego vuelvo.
1: Uh-huh.
0: Però se'n va, fa un discurs tan poderós, diguéssim, que hem escoltat algunes paraules, que finalment el partit, en un moment en què hi ha tres candidats i mai cap d'ells arriba a la majoria, doncs al cap de com 36 votacions comencen a votar-lo ell.
1: Imagina.
0: I al final ell és el nominat.
1: Una mica com lo de, bueno, la fumata blanca, no?, dels papes.
0: Ah,
1: eh?
0: Sí, buscar un candidat a consens, podríem dir. A partir d'aquí, doncs, ell, que no estava gens interessat en presentar-se a la presidència dels Estats Units, que amb el seu càrrec de congressista ja tenia més que suficient.
1: Ja li sobrava.
0: Clar, que ell feia vida al camp, allà a Ohio, és a dir, que ell anava d'uves a peres a Washington a fer la votació que s'havia de fer o el debat que s'havia de fer, però que ell era molt feliç amb la seva família allà a la granja a Ohio.
1: Clar.
0: Doncs arriba president. Llavors, la sèrie ens parla... Ara, no és un spoiler, la sèrie ens parla dels seus, diguéssim, de la seva breu carrera política presidencial entre les eleccions de novembre del 80 i arriba, diguéssim, a president, sí, comença la inauguració. Abans, fins a 1933, fins a Franklin Delano Roosevelt, el dia d'inauguració del nou president era el 4 de març.
1: Uh-huh.
0: Però el que va fer Roosevelt és avançar-ho al 20 de gener.
1: Uh-huh.
0: Des de llavors es fa el 20 de gener, però fins al 30, fins a 1933, era el 4 de març. És a dir, que entre les eleccions i la inauguració passaven 5 mesos.
1: Imagina't.
0: Uh-huh. Era, diguéssim, un període de tràmit en el qual, més o menys, el president electe doncs s'anava, diguéssim, ensinistrant per arribar al càrrec.
1: Uh-huh.
0: Doncs la sèrie, això, primer i segon capítol, les eleccions, i tercer i quart capítol, la presidència, perquè James Garfield, no és un spoiler, ho podeu trobar a Wikipedia, va ser assassinat el juliol del 81. És a dir, 3 mesos i mig escassos després d'arribar a la Casa Blanca.
1: Mare meva.
0: Ara bé, hi va arribar amb un programa de reforma social, de progressisme social. Estem parlant en Estats Units d'aquesta època, entre el final de la Guerra Civil i més o menys la Primera Guerra Mundial, és l'era del, diguéssim, una de les etapes progressistes, entre cometes.
1: Progressistes entenent-ho amb el context americà, eh? Però bueno, sí.
0: Òbviament, progressista en el sentit de no d'esquerra a esquerra, no, progressista dins d'un cert liberalisme més o menys conservador, perquè tots dos partits

0: democrata com la república, més o menys, no, sobretot, especialment en aquelles acaballes del segle XIX. No hi havia, per exemple, el partit, pensem que el partit defensor de l'evolució esclavista havia sigut el partit republicà, no el demòcrata. I en canvi, 150 anys després, els defensors de les minories, grans minories negres als Estats Units, sobretot és el Partit Demòcrata. Sí, s'han invertit les tornes.
1: S'han invertit les tornes i, a més, per entendre'ns, s'ha separat més el gap, no, diguem, a l'espai, la diferència que hi ha entre un partit i l'altre en quant s'han extremitzat en les dues direccions.
0: Avui en dia, el Partit Republicà s'ha trompitjat en aquest sentit. Pràcticament ha desaparegut com a Great Old Party, com el GOP, que havia sigut sempre. El partit de Lincoln avui en dia ja no existeix. I el partit demòcrata avui en dia està entre que no saben què fer per lluitar contra Trump i que també hi ha unes, diguéssim, unes ales molt, molt, molt, molt escarranoses, a l'Alexandra Ocasio-Cortez, al Bernie Sanders, etc., que, diguéssim, està molt a l'esquerra del que, diguéssim, els dirigents del partit demòcrata d'avui en dia voldrien. Però, bueno, ens estem allunyant del tema. James Garfield va estar 3 mesos i mig com a president i Madre finalment mia. Va ser assassinat. Madre de què ens parla la sèrie? Això t'ho mostra al minut 1. Explicarà la història de James Garfield i del seu assassí, Charles Guiteau.
1: Val.
0: A partir d'aquí, més o menys explicant en paral·lel les vides en aquests mesos d'aquests dos personatges, es mostren com era la política en aquell moment. En aquell moment, la política, diguéssim, nacional. Però també una política en la qual gran part del Partit Republicà, diguéssim, estava segrestat, entre cometes, per, diguéssim, la delegació novaiorquesa, que és la que, diguéssim, partia la pana i manejava el cotarro.
1: Val.
0: Amb corrupcions de tot tipus, amb tejemanejes, amb càrrecs que la gent demanava per cobrar però que després no exercia. Et pots imaginar tot tipus de corrupteles.
1: Home, Estrasburg de... em sembla una mica això ja, però bueno, sí.
0: Això et sona, no? Sí, més o menys.
1: Jo quan veig aquelles votacions que n'hi ha, que posa votes a favor, votes en contra, i tot veus gris, que no hi ha ni verds ni vermells...
0: La meitat de l'Europarlament no hi és.
1: Sent generós, la meitat.
0: Sent molt generós, en aquest sentit. Doncs la política en aquell moment, diguéssim, que estava... La política dels Estats Units en l'època de Garfield estava això, entre que estem intentant encara superar les ferides de la Guerra Civil i estem en un procés de reconstrucció i comença a haver-hi ja, diguéssim, les primeres, encara amb Garfield no succeirà després, les primeres lleis antiimmigratòries. Però bueno, això no es planteja en la miniserie. El que es planteja és un president que vol fer el bé.
1: Ben intencionat. Ara, l'ambientació em sembla espectacular.
0: L'ambientació és espectacular. De fet, te n'adones que tothom en aquella època portava barba.
1: Sí.
0: Sí, tot, no he trobat gairebé cap actor més o menys d'una edat de més de 40 anys que no porti barba.
1: I una roba molt similar, tothom, sí, no? És a dir, molt...
0: Més o menys tothom. De fet, l'ambientació està molt ben trobada. Fins i tot els escenaris naturals, suposo que l'han fet servir molt de croma, però està molt ben fet. En aquest sentit, et sembla caminar per aquells carrers de Chicago.
1: Has de fer poc esforç per situar-t'hi allà, em sembla fantàstic.
0: Per exemple, hi ha imatges en què veus, per exemple, la Casa Blanca, que no té, diguéssim, aquells murs amb reixes que hi ha al voltant. És a dir, que en aquell moment era una Casa Blanca que tothom podia anar-hi. No és com avui en dia. A nivell d'ambientació està molt fet. A nivell d'interpretació, Michael Shannon com Garfield i Matthew McFadden com a Charles Guiteau es menja la pantalla, però no només ell, Betty Gilpin com la dona d'en Garfield, en Shea Whigham, que l'hem vist en moltes pel·lícules, com el polític corrupte que maneja la política a Nova York i que vol, més o menys, dirigir la política del president. Bradley Whitford, l'eterno Josh Lyman de l'ala oeste de la Casa Blanca, fa un paper de polític maquiavèlic que li escau molt bé. Nick Offerman, el vam veure a Parks and Recreation, i aquí fa el paper del que és el vicepresident de Garfield, de Chester Arthur, i més actors coneguts que apareixen, alguns en plan cameo i altres amb un paper més o menys amb una mica més desenvolupament. La minissèrie és ideal perquè te la cruspeixis, te la zampes en un cap de setmana. Fins i tot, a més, te la podries menjar una nit, perquè són 3 capítols de 45 minuts i un capítol final d'una hora. Comences a sumar i és una pel·lícula llarga.
1: Sí, és una pel·lícula llarga.
0: I està molt ben feta.
1: És un avatar, És un avatar.
0: Sí, un avatar i molt millor que avatar,
1: Sí, bueno.

0: és entretingut.
1: És que Avatar és la mateixa, sempre amb una tribu nova. Vull dir que al final
0: ja... Exacte, i a cada pel·lícula que tenim, ja anem per la tercera, i espera, la quarta, sí, sí, apareixen noves tribus i no sé què, sí, sí. I la pel·lícula encara és més llarga.
1: Sí, sí. I a mi fa... no l'he vist encara, segur que els nostres oients ens poden dir més, però la frase jo crec que ja es fa autoparòdia a si mateix quan li pregunten, però tu no havies mort ja, li diuen a un dels personatges, o sigui, amb això ja t'ho dic tot. De...
0: Ah, però tu els distingeixes, per mi tots són iguals.
1: No, bueno, però el dolent que ja ha mort a totes les pel·lícules mort el mateix dolent, i va sortint a totes. Llavors, clar, aquí és, bueno, són històries.
0: Home, el Cameron s'explica. El Cameron, els seus guions no eren massa elaborats.
1: Bueno,
0: val a dir, en general,
1: ara, sentit de l'espectacle sí que té, però bueno,
0: fi, sí,
1: tornem
0: a veure, en canvi Avatar és una estàtua buida, o sigui, sí, sí, molt bonica des de fora, però per mi no hi ha res a dins, però bueno, això ja són gustos de cadascú.
1: Totalment, però bueno, aquí el que tenim és una sèrie que es pot veure com a pel·lícula, que interessa per la època, que no està
0: i sobretot
1: tan...
0: perquè deia al principi, perquè clar, tu estàs veient un president que, per exemple, li dona una oportunitat al seu vicepresident. El seu vicepresident és, si Chester Arthur, és el pitjor vicepresident que et puguis trobar.
1: Clar, clar.
0: Bruto, inepte, corrupte, mala gent, perquè a més és mala gent. Hi ha un moment determinat en que ell mateix se n'adona que és tan incompetent que se'n va el president i li presenta la dimissió. I Garfield li diu no. No t'accepto la dimissió, perquè jo sé que hi ha alguna cosa... Sí, hay un bien en ti, hay un amigo en ti...
1: Sí, sí, sí.
0: Hay algo bueno en ti. I això fa canviar una miqueta. Val a dir també que la sèrie deu idealitzar molt a Garfield.
1: Segur, segur.
0: Això ja comptem. Sí, comptem molt que hi ha un grau d'idealització del personatge. Sobretot perquè això, perquè els personatges, els presidents que moren relativament joves, sempre els agafa simpatia.
1: Es mitifiquen una mica.
0: Es mitifiquen. I Garfield, que només va tenir 3 mesos i mig de govern a la Casa Blanca, no va tenir temps gairebé de promulgar una sola llei. Però eren les seves intencions les que li van convertir en un president que avui en dia ningú se'n recorda. Això també la sèrie fa esment. Però que al seu moment va impactar molt a la població nord-americana. O sigui, va ser escollit president gairebé en unes eleccions molt, molt rellides, gairebé 4.400.000 van votar per ell i 4.400.000 una mica menys per l'altre, però amb el vot electoral va aconseguir la presidència. I tu veus aquest Garfield, veus aquest president, i el que deia al principi, i veus les notícies avui en dia, llegeixes els diaris, estàs fart de ja està mos otra vez, a veure quin ha liat Trump avui a les 8 de la tarda, a les 9 de la nit, el dia després. O sigui, un president que és absolutament al contrari de Garfield, un president que només pensa en si mateix, que no pensa en el país. Un president que, a més, tu ja saps que és corrupte, que és mala gent, que és incompetent, que és, bueno, és un desastre de president. I Garfield és tot el contrari. Llavors, tu estàs veient aquesta minissèrie i no et deixes de pensar en l'actualitat. La sèrie no està concebuda així, perquè la producció d'aquesta sèrie va començar al febrer del 24, quan encara no sabíem si, bueno, sabíem que Trump es presentaria, però no sabíem que guanyaria les eleccions de novembre del 24. Però de vegades passa, no? De vegades passa aquestes coses, que estàs veient una sèrie o una pel·lícula i la compares amb la realitat. És com, per exemple, l'ala oeste de la Casa Blanca, que va coincidir tota la seva emissió amb la presidència de George W. Bush.
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, fer les comparacions entre Bush i Jeb Bartlett,
1: home,
0: qui sortia guanyant?
1: És que Jeb Bartlett és el president etern, o sigui, és el president que tothom
0: voldria. El president que ha tingut la ficció serial.
1: Sí, exactament, exactament.
0: O, per exemple, el primer mandat de Trump va coincidir també una ministèrie, successor designado, que interpretava Kiefer Sutherland. Clar, qui era millor president de la pantalla? Kiefer Sutherland.
1: Sí, Jack Bauer, de fet. Però...
0: Jack Bauer, a la banca, però no tan, diguéssim, resolutivo.
1: Sí, sí, sí.
0: Però era un president... De fet, hi ha un capítol en aquesta sèrie, successor designado, que el cartell electoral és el president de tothom. Sí, the everyone man. Llavors, tu veus aquesta minissèrie, Muerte por un rayo, veus a Garfield, veus el clima polític al qual ell s'enfronta i que acaba més o menys... acaba guanyant només 3 mesos perquè el maten, però bueno, veus tot el que hi ha al voltant, veus com ell intenta fer, diguéssim, una vida més o menys millor pels ciutadans nord-americans, amb tot l'idealisme que li puguis posar, i ho compares amb l'actualitat d'uns Estats Units que van camí de ser un estat fallit, i clar, les comparacions són odioses.
1: És interessant, és interessant. Jo...
0: Llavors, en aquest sentit, la sèrie té l'al·licient que és una molt bona minissèrie i que, a més, et fa reflexionar.
1: Molt bé.
0: O sigui, en aquest sentit, jo... d'aquellos tiempos, pues mira, cualquier pasado fue mejor, de vegades ho sembla.
1: No, bueno...
0: Ni que sigui, com... ni que sigui la ficció sària.
1: Com deia el Ponset, cualquier tiempo pasado y es anterior, no? Bueno, anem amb una que vull que ens facis la, la gran resposta de si calia, eh? Això seria perquè hi ha històries que ja les tenim tan idealitzades del cinema que la pregunta és, cal fer-ne una sèrie?
0: Doncs ja, mira, l'altra sèrie, que ara parlarem, també minissèrie, ja t'ho dic d'entrada, no calia.
1: Val, doncs ja està.
0: És a dir, ja podríem acabar la secció. No.
1: I fins aquí la secció d'avui.
0: Ja està. Anem, al, anem a donar el pas al següent.
1: Sí, sí, sí. No calia, però, eh?
0: Però, bo, què vols que et digui? No ha estat malament.
1: Un cop ja la comences, ja l'has volgut acabar, eh?
0: Sí, ara, són 5 capítols. Tampoc és un esforç massa gran.
1: Mhm.
0: 5 capítols que no arriben a l'hora. És a dir, ara em sembla que aquest divendres estrenaran el darrer capítol, si no m'equivoco. Si no ha acabat, si no va acabar la setmana passada, acabarà aquesta setmana. A veure, si parlem de Wolfgang Amadeus Mozart, ja estem dient un dels personatges de la història, no només de la música, sinó de la història mundial.
1: Personatge universal.
0: El geni que de petit ja componia sinfonies. El geni que ja, quan era petit, a la mare de l'emperador Josep II ja la tenia ja meravellada. Parlem de Mozart, parlem d'Amadeus, clar, i quan parlem d'Amadeus estem pensant una pel·lícula.
1: Sí, sí, però en aquest cas, sí, la pel·lícula de Milos Forman, no era?
0: Exacte, del 84, però en aquest cas tenim una minissèrie que es titula igual, Amadeus. Why didn't you stand up for the music? Just because you're stuck rehashing boring old operas doesn't mean I have to be. The whole reason why I came to Vienna was to write for the Imperial Opera. This repulsive creature, played as though guided by a greater power. Un cop ja sabem que no calia, tot i així t'has deixat portar. Sí, perquè, bueno, et queda la curiositat. Ara, si a tu et diuen que han fet una minissèrie sobre Amadeus, a més, amb l'al·licient de que tant la pel·lícula com la minissèrie parteixen del mateix guió. Bueno, m'explicaré millor. Parteixen de que són dues adaptacions més o menys diferents, però no tan diferents, d'una obra de teatre d'en Peter Laffler, que a més el creador d'aquesta obra de teatre va ser el guionista de l'Amadeus de Milos Forman. Llavors, diguéssim que va primer haver-hi l'obra de teatre i després va sortir la pel·lícula de Milos Forman i res, no fa ni tres ni un mes s'ha estrenat aquesta minissèrie que parteix, diguéssim, de la mateixa matèria prima. El guió de la minissèrie, diguéssim, el que fa és adaptar l'obra de teatre. I de fet, al final de la minissèrie, el capítol final, hi ha com un parell de seqüències que ens porten a l'obra de teatre. Però això ja és com una mena de guinyo metanarratiu. A veure, calia? No. Li farà ombra a la pel·lícula? Ni de conya. Ja partim d'això, no? Com que ja partim d'això, no tenen res a perdre. Que és una minissèrie interessant? Ho és. Que té el defecte, diguéssim, a més, en aquest cas, una mica exagerat d'aquesta tendència molt habitual a les produccions seriàfiles britàniques de la BBC, aquesta no és estrictament BBC, però com si ho fos, de que la inclusió racial, és a dir, que hi ha actors que interpreten personatges històrics encara que no siguin negres. Va posar un exemple. En aquesta minissèrie, Lorenzo da Ponte, que era el libretista favorit de Mozart, és negre. Clar, no. Lorenzo da Ponte no era negre.
1: Clar.
0: El personatge és un personatge històric. Però aquí juguen, és a dir, els britànics tenen això de que, bueno, si han fet una Nabolena negra, que va ser el súmum, ja, diguéssim, de la, diguéssim, la incoherència, per què no posar un Lorenzo da Ponte negre? Per què no posar algun altre compositor també negre? Bueno, doncs fan això, com que tenen actors de sobre, i molts ells venen d'això, de les Índies occidentals, del Carib, i bueno, doncs mira, i també nigerians, doncs, bueno, doncs fem servir aquests actors també a produccions. I llavors al teatre, a la televisió i algunes pel·lícules, doncs és molt habitual al Regne Unit que apareixin actors d'altres, diguéssim, ètnies amb papers que sabem que històricament van ser blancs. Però, bueno, si te n'oblides d'això, sí, que és veritat que aquí costa una miqueta, perquè, clar, sí, sí, Lorenzo de Ponte, sí, sí, que va ser el llibretista de Mozart, de per exemple, la...

0: la flauta màgica de Don Giovanni.
1: Jo per exemple, sense entrar en el debat, perquè jo et diria, és que a vegades us poseu massa pesats en això. I dic, a veure un moment, si demà fan una pel·lícula de Mohamed Ali i surt un tio blanc a fer-la,
0: clar,
1: és que no entendrem res, però principalment no perquè suposava un tio que va lluitar pels drets de tal, per tant, és absurd que fos blanc, no?
0: Doncs
1: aquest és el nivell.
0: Una altra cosa és que, per exemple, hi hagi sèries que juguen amb l'anacronisme, com per exemple The Great, aquesta sèrie sobre Caterina la Gran de Rússia, com que juga l'anacronisme des del principi, doncs és igual que hi hagi actors negres que interpretin...
1: Necessites l'exageració
0: ja entres al joc.
1: Correcte.
0: Una altra cosa és quan una sèrie, que, per exemple, el protagonista d'aquesta minissèrie, en Will Sharp, clar, és un actor britànic que el seu pare o la seva mare és japonesa, que té rasques, té trets facials que són orientals. Clar, no és Mozart.
1: Clar.
0: Però, bueno, posem que ens oblidem d'això.
1: Vinga.
0: Perquè ens hi fiquem a la pel·lícula, a la sèrie. I la veritat és que és fàcil oblidar-se. Excepte, jo t'ho dic, Lorenzo de Pontenegre, no. Aquí ja no passo. Aquí ja no passo. Però, bueno, posem. La veritat és que la minissèrie, com l'obra teatral i com la pel·lícula de Forman, ja sabeu que parla de la rivalitat, l'enemistat, entre cometes, entre Salieri i Mozart.
1: Aquí és el Bettany, no? Aquí ho fa el Paul Bettany.
0: La tíria que li tenia Salieri a Mozart. I fins i tot la pel·lícula i l'obra de teatre, diguéssim, més o menys plantejaven que Mozart, que Salieri hauria enverinat a Mozart. L'haurien matat. O sigui, la tuberculosi que va matar a Mozart potser havia sigut un enverinament, però bueno.
1: Fins a on pot arribar l'enveja / admiració, no?
0: És el sumum de l'enveja, perquè Salieri no el podia suportar. La realitat és molt distinta, òbviament, és molt diferent. Sí, Salieri i Mozart sí, van tenir la seva rivalitat, però no era l'única rivalitat que hi havia, l'única rivalitat musical que hi havia a la cort vienesa. Hi havia altres compositors. Però, bueno, el cinema el que fa és engrandir. I, home, i Amadeus de Mozart, més enllà d'això... Perdó, Amadeus de Milos Forman és una gran pel·lícula. Més enllà d'aquest punt de partida, és una pel·lícula que, a més, si t'interessa molt l'obra de Mozart, és una delícia. Amadeus, la minissèrie, també. També juga molt amb la música. Sí, si t'agrada la música de Mozart, la gaudiràs. Perquè, a més, més o menys cada capítol agafa una obra musical de Mozart.
1: Ah, molt bé.
0: I el capítol final, òbviament, és el Requiem. La composició de Requiem.
1: Fantàstic.
0: Val a dir que la minissèrie té un punt més obscur que la pel·lícula. A mesura que van passant els capítols, la sèrie és més obscura.
1: Val.
0: I això no va amb doble intenció,
1: Molt bé. Però bueno, hem d'anar acabant. Les recomanes per qui li pugui interessar de principi, no?
0: La recomano com a curiositat. A veure, no ara, has d'entrar que no pot competir amb l'Amadeus de Milos Forman. Però si ja parteixes d'això i entres, t'interessa la música clàssica, la música de Mozart, t'interessa el període, finals del segle XVIII a Viena, les lluites entre músics i compositors allà a la cort de l'emperador Josep II, com es va fraguar obres com Don Giovanni, com la flauta màgica, com el Requiem de Mozart, etc. Si t'interessa tot això, i a més, la trama, que, bueno, hi ha capítols que són una mica més morosos uns que altres, però que en general estan ben portats. Si tot això ho portes de part teva, tu pots passar bé.
1: Doncs aquestes són les dues que ens ha explicat l'Òscar González d'aquesta setmana, a qui agraïm que tregui temps per cruspir-se sèries per nosaltres. Gràcies, Òscar, i fins la propera setmana.
0: Fins al proper cruspiment.
2: Gente viajera a Catalunya, amb Carles Lamelo.
3: A Abanos, a la Capadòcia, hi ha un museu únic dedicat exclusivament a mostres de cabell femení. Més de 16.000 dones d'arreu del món han deixat aquí un floc de cabell i una nota personal. Parlant de gastronomia i parlant de Catalunya, hem de parlar, esclar, del cava, que és el vi escumós més famós de Catalunya, originari del Penedès. S'ha exportat a tot el món i és indispensable en les celebracions que es viuen aquí a Catalunya. La seva elaboració segueix el que es coneix com a mètode tradicional i cada any atrau turistes que volen visitar les caves.
2: Gente viajera a Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio.
4: Son las 2, es la 1 en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas noches. Uno de los españoles en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid ha dado positivo por antivirus en la última PCR que se le ha realizado, aunque no presenta síntomas. Tras confirmarse el caso, el paciente ha sido trasladado.